0: Facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels, així som.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Catch the Lefels, així som.
1: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, així som.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.
1: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
3: Comença.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Són les 6. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bizibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
2: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
2: Yo quiero hablar con mi madre.
3: ¿Y tu teléfono?
2: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres de la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha recorrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de màfia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
10: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
9: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
11: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
12: Estabilizado el incendio es que no crece en la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote. Por lo cual, si hay gente circulando por la zona quemada, estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
11: Es recomanable a los veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
13: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc anava a arribar a la casa.
11: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
0: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
14: cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta PROCICAT per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
9: El temps.
0: Enric Agut.
15: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16,5 € més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euribor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer, ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
16: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb la qual nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
0: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per a un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut, que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat, com a mesures cautelars, la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home de després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
17: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies al que s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
18: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
19: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
18: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, al Perú i Europa. La directora de la Bienal, Maria Planes, parla de les exposicions de l'Ang i la Rain, dos dels principals reclams de l'edició.
20: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
1: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
21: Bueno, ens ha gustat una mica. També ells tenen més ritme que nosaltres. Estem començant i és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons. I també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
1: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
21: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
1: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I encara sobre el Barça, Josep Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges, a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaix d'Anglaterra. I un que arriba a un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Àjax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
9: 3CAT Info.
1: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
22: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada és molt, ens ve molt bé.
1: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
23: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
1: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilo Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer, a la penya, ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
9: 3CAT Info. Són 7:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels dos anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
1: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilou Lewis no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
9: 3CAT Info.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
3: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
2: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
4: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
2: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
4: Yo quiero hablar con mi madre.
2: ¿Y tu teléfono?
4: La playa.
2: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
10: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
11: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
12: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
13: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
24: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
25: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos 2 años destruyendo el futuro.
26: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
27: Cada venim millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
14: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
15: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
14: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
16: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
14: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
17: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
9: El temps.
0: Enric Agut.
18: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any, amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí, i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, al matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
19: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
20: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
1: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la Ronda del Litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
2: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que l'assentament ja han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Sidera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
3: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de

0: reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
1: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts d'entre 29 i 65 anys se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
1: A Solsona, aquest divendres, s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
3: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona 2 segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
4: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
3: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
4: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
3: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
1: Esports. Amb en Roger Arnau.
5: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb 2 gols del jove davanter egipci, Hamza Del Karim. Els blaugrana, finalment, han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a 2 al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
6: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé. I bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
5: Gerard Martín ha estat titular i té molts clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
6: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
5: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priqué, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdel Karim. Ja a la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
8: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estada...

0: col·lectiu costa una miqueta rato mà. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
1: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
2: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos. Sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
1: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
3: 3CAT Info.

0: Són les 7. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrent, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
2: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
2: Yo quiero hablar con mi madre.
3: ¿Y tu teléfono?
2: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres de la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de màfia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
10: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
9: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
11: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
12: Estabilizado el incendio es que no crece la superficie, hay todavía puntos calientes. Podemos tener algún rebrote, con lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
11: Es recomanable als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
13: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc anava a arribar a la casa.
11: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
0: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
14: cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica, mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta PROCICAT per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
9: El temps.
0: Enric Agut.
15: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16,5 € més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euribor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
16: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb la qual cosa nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran. Es corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
0: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home de després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
17: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies al que s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
18: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
19: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
18: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Bienal, Maria Planes, parla de les exposicions de l'Ang i la Rain, dos dels principals reclams de l'edició.
20: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
1: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
21: Bueno, ens ha costat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons. I també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
1: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
21: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
1: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges, a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaix d'Anglaterra. I un que arriba a un altre que se'n va, Marc-André Ter Stegen, ha deixat aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
0: 3CAT Info.
1: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
22: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
1: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
23: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
1: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilu Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer, a la penya, ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
9: 3CAT Info. Són 8:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una 60 de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels 2 anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Anèssim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
1: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els 2 gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilu Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
9: 3CAT Info.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té quatre fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
3: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
2: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
4: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
2: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
4: Yo quiero hablar mi madre.
2: ¿Y tu teléfono?
4: La playa.
2: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb Melilla. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls als fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu del Juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
10: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels dos anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
12: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
13: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
24: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
25: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
26: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
27: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
28: Cada venim millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la selva marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C-37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C-31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
11: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
14: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
11: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen el ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
15: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
11: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
16: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
9: El temps.
0: Enric Agut.
17: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39. És possible... difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
1: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
3: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
4: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la Ronda del Litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
18: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que a l'assentament ja han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Sidera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
19: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
20: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
19: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'exgestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir

0: 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts d'entre 29 i 65 anys se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
1: A Solsona, aquest divendres, s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
2: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona dos segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
3: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
2: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
3: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
2: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
1: Esports. Amb en Roger Arnau.
4: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb dos gols del jove davanter egipci, Hamza Delkarim. Els blaugrana, finalment, han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a dos al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
5: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé. I bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
4: Gerard Martín ha estat titular i té molt clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
5: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
4: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priquet, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Àjax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
7: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
4: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blancs i blaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
8: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos con...

0: en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
1: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels Arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
2: 3CAT Info.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
4: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
5: Al 98.0 de la freqüència modulada.
4: Ràdio Castelldefels.
6: Ràdio Castelldefels.
7: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: El ple ordinari de l'Ajuntament de Castelldefels corresponent al mes de juliol ha estat marcat per l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat, un dels principals acords de la sessió, juntament amb l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. La nova normativa de mobilitat actualitza la regulació municipal per adaptar-la als nous hàbits de desplaçament i posa especial atenció als vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics. El text regula per on poden circular aquests vehicles, reforça la convivència entre vianants, bicicletes i trànsit rodat i incorpora un règim sancionador per determinades infraccions. El ple també va aprovar per unanimitat el document únic de protecció civil municipal, DUPROCIM, que integra en un únic document els protocols municipals davant possibles emergències. Durant el debat, l'alcalde va destacar el reforç dels recursos destinats a protecció civil en els darrers anys i la importància de continuar preparant la ciutat davant dels riscos com incendis, inundacions o episodis meteorològics extrems. L'escoltem.
3: En una actualidad donde vemos que lamentablemente siempre tenemos episodios que nos superan, ¿no? Hemos visto desde inundaciones, fuegos, apagones y, por tanto, lamentablemente va a ser temas que cada vez pues, cobran más actualidad y que requieren de poner más recursos. El área se ha incrementado en los últimos 3 años, que ha pasado de tener un técnico que ni siquiera, ustedes lo saben perfectamente, que ni siquiera estaba dedicado exclusivamente a protección civil, sino que tenía otras obligaciones, a que ahora hay 2 técnicos, hay un soporte administrativo y un plan de ocupación, y seguiremos trabajando para ampliarlo. Una mejor dotación de medios, lo explicaba perfectamente el regidor, ¿no? El hecho de tener 2 vehículos nuevos, uno de ellos con un grupo electrógeno y con un depósito de agua, pues va a permitir también pues, una mayor flexibilidad y poder actuar de manera más rápida y contundente. Y creo que es importante la aprobación de este documento, porque aparte que es obligatorio que tengamos pues un plan, bueno, el plan de los planes, que es precisamente este documento, que todo el mundo pues esté pues también que sea consciente de la situación que vivimos. Vivimos también unos momentos críticos con el tema de los incendios. Hace apenas pocos días veíamos cómo en el municipio vecino de Gabá había un incendio simplemente, parece ser, por unos petardos. Aquí hemos hecho también un bando, que también lo ha hecho también el Ayuntamiento de Gabá, pues suspendiendo el que se pueda utilizar la pirotecnia y hacer ese llamamiento también a la ciudadanía, que todos vivimos en una ciudad, que debemos ser respetuosos y que, por tanto, todas aquellas medidas que vayan en aras de prevenir cualquier incendio, pues yo creo que son bienvenidas y, por tanto, pues hacer ese llamamiento también en nombre de todos a los vecinos de Castelldefels y aprovecho también para agradecer a la policía local y también a los agentes forestales que fueron de los primeros en llegar al fuego en Gabá y, por tanto, pues también demostrar esa vocación de servicio y de colaboración que hay siempre entre los distintos ayuntamientos, como cuando ha habido alguna incidencia aquí y nos han ayudado también desde otras ciudades, ¿no? Por tanto, pues agradecer el esfuerzo y yo creo que en esto tenemos que estar todos y hay que seguir pues estando alerta para intentar minimizar las consecuencias que podamos tener ante cualquier emergencia.
2: En l'àmbit fiscal, tots els grups van donar suport a la creació de la nova ordenança que permetrà aplicar el recàrrec municipal sobre la taxa turística. Els ingressos que generin es destinaran a serveis municipals, manteniment de l'espai públic i actuacions vinculades a la promoció turística sostenible. La sessió també va aprovar inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal i va donar llum verda definitiva al reglament d'armes de la policia local. Un dels punts que va generar més debat va ser la recuperació d'ofici d'una parcel·la municipal situada al polígon 6 del municipi, dins l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. Segons els informes municipals, es tracta d'un terreny ocupat de manera irregular on s'han detectat construccions precàries, problemes de salubritat i risc d'incendi. El govern municipal va defensar la necessitat de recuperar aquest espai per motius de seguretat i salut pública, mentre que els grups de l'oposició van expressar la preocupació per la situació social de les persones que hi resideixen i van reclamar garanties abans de qualsevol actuació futura. Escoltem Ramon Escolà com detalla la situació.
4: Al març d'aquest any es va incoar el procediment de recuperació d'ofici del bé públic de Manial, situat al polígon 6 parcel·la 140. En la mateixa resolució es va donar trasllat als ocupants de les construccions de la parcel·la i es va notificar en dues de les construccions, que és on es van trobar les persones, si no recordo malament, no sé si van vindre, es va donar audiència a 3 o 4 adults. Respecte a la resta d'ignorats ocupants de la parcel·la, es va intentar en 2 ocasions més de fer les notificacions sense que hi hagin, no hi hem trobat ocupants. Aquests ocupants identificats no han presentat cap al tipus d'al·legació en els 15 dies que se'ls va donar de termini d'audiència i, a partir d'aquí, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament, es proposa recuperar d'ofici, en via administrativa, el bé públic demanial situat a la parcel·la del polígon 6, número 140, atesa la situació d'ocupació il·legal i el risc evident que hi ha per a la salut de les persones. Aquest acord el traslladarem també a la part de la gestió jurídica, a la policia local i en els serveis socials de l'Ajuntament. Gràcies.
2: Finalment, el ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per Esquerra Republicana per impulsar un model de patrimoni al servei de la ciutadania. El text aposta per reforçar la protecció i divulgació dels elements patrimonials de Castelldefels i promoure el seu paper com a eina de cohesió i memòria col·lectiva. La sessió va concloure amb diversos assumptes urbanístics relacionats amb el sector de Bellamar, l'aprovació d'un punt d'urgència vinculat a un immoble municipal del carrer Doctor Barraquer i el torn de precs i preguntes dels grups municipals. Una excavació arqueològica a l'entorn del castell de Castelldefels ha permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó fa prop de 2.000 anys. La troballa aporta nova informació sobre els orígens de l'ocupació humana d'aquest espai emblemàtic de la ciutat, molt anteriors a la construcció del castell medieval i de l'església romànica que actualment coronen el turó. Els treballs arqueològics han localitzat una sepultura sense aixovar, funerari, orientada cap a l'est i, és a dir, cap al punt on en surt el sol. Segons els investigadors d'aquesta disposició, podria estar relacionada amb creences tipus solar d'origen oriental, diferents de la religió romana tradicional, tot i que caldran nous estudis per confirmar aquesta hipòtesi. Els arqueòlegs recorden que fa prop de 2.000 anys aquest indret acollia una important vila romana construïda sobre un assentament ibèric anterior. Els seus habitants es dedicaven principalment a l'agricultura i a la ramaderia, amb conreus vinculats probablement a la vinya i altres activitats pròpies de l'època. La descoberta també podria tenir una relació directa amb dues de les figures romanes més conegudes de la història de Castelldefels, Gai Trocina Sindecmo i Valèria Aliné, una parella documentada gràcies a una làpida funerària romana conservada a l'església del castell. Els especialistes situen la seva vida entre la segona meitat del segle i l'inici del segle II després de Crist, un període que podria coincidir amb el de la persona ara descoberta. L'excavació ha estat dirigida per l'arqueòleg Pere Lluís Artigas i s'ha desenvolupat gràcies al finançament de l'Ajuntament de Castelldefels a iniciativa del Grup de Recerques Històriques de Castelldefels, GREIC, que també participa en l'estudi de les restes i dels materials localitzats. Segons ha informat l'Ajuntament, aquesta troballa contribueix a ampliar el coneixement sobre el passat romà de la ciutat i posa de manifest la riquesa patrimonial del castell de Castelldefels, un espai que continua revelant noves pàgines de la història local. La teleassistència s'ha consolidat en els darrers anys com un servei que va molt més enllà de l'atenció a les emergències. El conegut dispositiu amb el botó vermell ofereix no només una resposta immediata davant incidències, sinó també prevenció, seguiment i acompanyament emocional a les persones grans i vulnerables. Durant els mesos d'estiu, aquest servei intensifica les seves actuacions coincidint amb les onades de calor, l'augment del risc d'estafes i robatoris i situacions de soledat no desitjada. A través de trucades preventives, els professionals contacten amb les persones usuàries per oferir consells de seguretat, comprovar el seu estat i detectar possibles situacions de risc. La cap de Servei d'Atenció a la Dependència i la Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, Yolanda Moragas, explica que aquestes actuacions formen part d'un programa preventiu que funciona des de l'any 2015. L'escoltem.
5: El programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. El Parlem D s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes d'actualitat o de circumstàncies puntuals com ser al seu moment l'apagada general.
2: Segons Moragas, la teleassistència actual aposta cada vegada més per la prevenció i la promoció de l'autonomia personal, deixant enrere la idea de que el servei només actua quan algú prema el botó d'emergència. L'escoltem.
5: El canvi una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és prem el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius i, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i en definitiva molt útils perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei amb el que les persones grans hi confien i, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistències és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
2: Entre les campanyes més habituals hi ha les relacionades amb les altes temperatures. A través de les trucades, el servei recorda mesures bàsiques d'autoprotecció com hidratar-se correctament, evitar sortir durant les hores de més calor o fer ús de refugis climàtics disponibles als municipis. Així ens ho detalla Yolanda Moragas.
5: Protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca espais. L'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. I nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no? Estar molt més segura i en millors condicions.
2: La teleassistència també desenvolupa una tasca important en la prevenció d'estafes i robatoris, especialment durant l'estiu, quan moltes persones grans poden quedar més aïllades o amb menys suport familiar. Moraga recorda que davant de qualsevol dubte o situació que generi inseguretat, és preferible activar el dispositiu i consultar amb els professionals. L'escoltem.
5: Davant del dubte, prem el botó. No és, vull dir, no passa res. No passa res per premer el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer, eh? I a nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
2: Però el botó vermell no només està pensat per actuar davant d'una caiguda, un problema de salut o una emergència. El Servei Local de Teleassistència també recomana utilitzar-lo quan una persona gran es troba davant una situació que li genera inseguretat o que no sap com gestionar-la sola. És el cas, per exemple, de persones desconegudes que intenten entrar al domicili fins a passar per tècnics d'una empresa o operaris d'algun servei. Davant de possibles estafes o intents d'engany, els professionals de teleassistència poden ajudar a verificar la situació i orientar la persona usuària abans de que prengui una decisió. L'escoltem.
5: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. has premut el botó, que ens diguis, no, l'he apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Pues això, llavors, diem, coneixes aquesta persona, qui et diu que és? No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs, busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca a aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no?, de la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no?, la situació amb la que es troben.
2: Però una de les funcions menys visibles i alhora més valorades és l'acompanyament emocional. Moltes persones usuàries connecten amb la teleassistència simplement per parlar una estona o sentir-se escoltades. La responsable del servei, Yolanda Moragas, ens destaca que darrere del botó vermell també hi ha una important tasca de lluita contra la soledat no desitjada. L'escoltem.
5: Nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truquer doncs, 2-3 cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per el que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no?, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no?, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin.
2: Des de la Diputació de Barcelona també es posa en valor el paper de les famílies. El servei permet reforçar el seguiment de les persones usuàries quan els familiars marxen de vacances i no poden fer el seguiment habitual. Escoltem la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona.
5: El servei local de teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família, que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no?, servei local de teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al servei local de teleassistències de si hi ha circumstàncies, no?, amb la vida de del seu familiar, usuària del servei local de teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. Pues mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el servei local de teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport.
2: Així, la teleassistència es presenta avui com un servei integral que combina atenció immediata, prevenció, suport emocional i seguretat, convertint-se en una eina clau per afavorir l'autonomia i el benestar de les persones grans i vulnerables.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: Un dels punts centrals del ple de juliol ha estat l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. El text actualitza la normativa municipal per adaptar-la als nous models de desplaçament, especialment als vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, i incorpora noves mesures per reforçar la seguretat i la convivència a l'espai públic. Des del govern municipal, el regidor de Seguretat, David Soler, ha defensat que el text és el resultat d'un procés de revisió i actualització de la normativa elaborat amb la participació d'entitats i associacions veïnals. A més, ha destacat la importància de les futures campanyes de conscienciació dirigides als usuaris de patinets per garantir una mobilitat més segura als carrers de la ciutat.
6: Procés doncs, de revisió de la majoria de les normatives que tenim a la nostra ciutat, adequar-les a la realitat. Crec que ha sigut un text doncs, força adequat, que a més ha estat doncs, molt comentat també amb altres entitats i amb associacions de veïns, i jo crec que hem arribat a un text que realment doncs, ja reuneix doncs, la majoria de les necessitats que tenim doncs, en aquests moments a Castelldefels. A partir d'aquí, doncs, si avui s'aprova, doncs, es posaria ja doncs, en vigor i especialment doncs, intentarem posar en marxa campanyes doncs, de conscienciació sobretot dels usuaris dels patinets als nostres carrers, sobretot per garantir que en els carrers peatonals i en aquestes zones on hi ha persones més vulnerables que estan transitant, doncs no es vegin doncs embestides per aquest tipus de vehicles i sobretot per intentar conscienciar els usuaris que han de tindre a partir d'ara doncs, una sèrie d'elements doncs, en vigor, com pot ser doncs, l'assegurança o l'utilització doncs, del casc a la nostra ciutat. I a més, aquesta ordenança també deixa la porta oberta a que quan ja estiguin aplicats els reglaments de la Direcció General de Trànsit en aquesta matèria i, per tant, també tinguem noves eines i directament no tinguem que passar per aprovació al ple, sinó que directament ja es puguin incorporar aquestes normatives a l'ordenament jurídic de Castelldefels. Per tant, jo crec que amb això guanyem molt, guanyem temps, optimitzem doncs, la norma que teníem fins ara i crec que ha sigut un procés doncs, força adequat en aquest sentit.
2: Durant el debat, els grups de l'oposició han coincidit en la necessitat de regular els nous vehicles de mobilitat personal, tot i mostrar discrepància sobre alguns aspectes de la proposta. Des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amatet, ha valorat positivament la regulació dels patinets i la seva convivència amb els vianants, però ha demanat explicacions sobre la desestimació de les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Camí Ral.
7: Estem d'acord en que s'havia de regular uns elements que han aparegut, com són els elements de mobilitat personal i la seva convivència amb els vianants, i de quina manera una ciutat pot fer que aquesta norma es compleixi d'una manera racional, que els vehicles puguin desenvolupar també en determinats casos de quina manera i de quin ordre es poden fer servir. I a mi el que m'ha sobtat és que hi ha hagut bàsicament una al·legació, unes al·legacions per part de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Can Vinader, i que m'agradaria que el regidor ens expliqués per què no s'han estimat i quin ha estat el criteri per a aquesta desestimació.
2: En una línia similar, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Lourdes Armengol, ha assegurat que comparteixen els objectius d'una ciutat més segura, sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. Tot i això, ha criticat que no s'hagin incorporat les demandes dels veïns de Vistalegre relacionades amb la seguretat en els carrers amb una configuració específica.
8: És evident que Castelldefels necessita actualitzar la normativa de mobilitat per adaptar-la a una ciutat més segura, més sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. De fet, el mateix text de l'ordenança afirma que vol humanitzar la ciutat, prioritzar els mitjans de transport sostenibles i millorar la seguretat viària. I estem completament d'acord. Però precisament, com deia el company de Junts, perquè compartim aquests objectius, ens costa entendre la decisió del govern de desestimar les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns de Vistalegre. Entenem que no es demanen privilegis ni es qüestiona l'ordenança, solament es demana una cosa tan elemental com que una realitat concreta, la dels seus carrers, també es tingui en compte. Uns carrers on les voreres són inexistents o impracticables, on els vianants han de compartir espai amb vehicles i patinets, on les mesures preses fins ara de disminuir la velocitat són insuficients, no han funcionat perquè la realitat és que no es disminueix, tal com es manifesta amb les al·legacions. Potser caldria doncs, algunes actuacions físiques per obligar a reduir aquesta velocitat, un bàdem, per exemple, o fins i tot si cal restringir el trànsit en aquells carrers on la seguretat no estigui garantida.
2: Per la seva banda, la portaveu de Movem, Sílvia López, ha defensat una visió més àmplia de la mobilitat urbana, basada en la prioritat dels desplaçaments a peu, la bicicleta i el transport públic. Segons la formació, l'ordenança no aprofita prou l'oportunitat per avançar cap a un model de ciutat més pacificat i sostenible.
9: En aquesta proposta d'ordenança, doncs, veiem que la regulació, sobretot d'uns nou elements, que són els patinets o els vehicles de mobilitat personal, que han arribat al nostre carrer. Llavors, la qüestió que ens sembla fonamental és com regulem això. Per tant, què ens trobem en aquesta ordenança? No oblidem que quan es va començar a treballar aquesta normativa, un dels objectius centrals de la norma era precisament millorar la convivència i garantir la seguretat de vianants i usuaris de la via pública. I aquesta seguretat no s'aconsegueix, doncs, aïllant-se o posant pedaços, sinó entenent la complexitat real que té Castelldefels. Des de Movem entenem la mobilitat com un pilar fonamental de la vida quotidiana, la pacificació dels carrers i la lluita contra el canvi climàtic. Volem una ciutat on la jerarquia sigui clara, com comentava la companya, primer les persones que caminen, després la bicicleta, el transport públic i finalment el vehicle privat. Un municipi amb una xarxa de carrils bici segregada, contínua i segura, amb entorns escolars pacificats, amb alternatives reals que connectin tots els barris, creiem que s'ha perdut l'oportunitat per regular la mobilitat de la nostra ciutat en aquesta direcció.
2: En la seva rèplica, David Soler ha explicat que les al·legacions presentades per l'associació veïnal no s'han incorporat perquè, segons el govern, plantegen qüestions de caràcter urbanístic que no poden resoldre's dins d'un marc d'una ordenança de mobilitat. Tot i això, ha assegurat que l'Ajuntament treballa en actuacions específiques per al barri de Vista Alegre a través de projectes de transformació urbana i de pla de barris. Finalment, la nova ordenança de mobilitat ha quedat aprovada de manera definitiva amb els vots favorables de l'equip de govern, l'abstenció de PSC i Junts i el vot contrari d'Esquerra Republicana de Catalunya i Movem. Amb la seva entrada en vigor, Castelldefels actualitza la regulació de la mobilitat urbana per adaptar-la als nous usos de l'espai públic i a la creixent presència de vehicles de mobilitat personal. El ple municipal també ha aprovat la creació de la nova ordenança fiscal número 28, que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics. Es tracta d'una eina prevista per la normativa catalana que permet als ajuntaments aplicar un suplement a la taxa turística que paguen els visitants que s'allotgen en hotels, càmpings, albergs i apartaments i habitatges d'ús turístic. Durant la presentació de la proposta, la regidora d'Economia, Cristina Corona, ha defensat la mesura assegurant que la taxa no recau sobre la ciutadania de Castelldefels, sinó que els turistes que visiten a la ciutat. Segons ha explicat, l'objectiu és contribuir a finançar els serveis municipals i els costos associats a l'activitat turística.
10: Sí, tal com sabem, la Generalitat va aprovar aquest nou impost, aquesta nova tassa, donant l'oportunitat als ajuntaments de fer el cobrament a hotels, a albergs, a càmpings i a pisos turístics, que és un recàrrec que al final no paga el ciutadà, paga el turista que ve de fora, i és el que passem ara aquí. És important remarcar que això només es cobra els 7 primers dies d'estança, és a dir, que si t'estàs un mes en un hotel, només pagues la primera setmana, tampoc no paguen els menors d'edat, i tal com veieu al punt de ple i al punt de la comissió, s'ha establert un barem en funció de la categoria de l'hotel. Nosaltres entenem que aquí, ja sabeu que ens encanta que vinguin els turistes, però tot això costa molt de mantindre, i al final és un tema que no paga aquesta tassa no la paga el ciutadà de Castelldefels i ens ha semblat oportú. Gràcies.
2: Durant el debat des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amate, ha demanat més informació sobre la recaptació actual de la taxa turística, les previsions d'ingressos amb un nou recàrrec i mecanismes de control sobre els habitatges d'ús turístic.
7: Tres preguntes. Quin import suposa la recaptació per aquest concepte ara sense la pujada? I quina estimació creuen que pot suposar amb la pujada? I després una especial referència als habitatges d'ús turístic. Si tenen o han aconseguit algun tipus de control, inspecció, perquè probablement és un focus de frau, no només respecte a aquest impost, sinó en altres situacions.
2: Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Rita Borque, ha mostrat el suport del grup a la mesura, argumentant que el turisme genera costos que han de revertir en la ciutat. Tot i això, ha reclamat un compromís polític més clar perquè els recursos obtinguts es destinin realment a l'habitatge de l'espai públic i serveis municipals.
11: Bé, des d'Esquerra Republicana compartim el principi de l'ordenança. De fet, en el Parlament l'hem defensada i hem fet aportacions a la nova llei, perquè creiem que és cert que el turisme genera activitat econòmica, però també genera costos per a la ciutat i és raonable que contribueixi a finançar els serveis públics que fan possible aquesta activitat. Parlem de costos sobre la neteja, el manteniment de l'espai, la seguretat, la mobilitat, el patrimoni o la pressió que també es produeix sobre l'habitatge. És de justícia, per tant, que una part d'aquest impacte reverteixi en benefici del conjunt de la ciutadania, ja que som els veïns i veïnes, a través dels impostos, els que estem sufragant d'alguna manera aquestes despeses amb els nostres impostos. Ara bé, també volem posar sobre la taula una reflexió important. L'ordenança diu que aquest recàrrec ha de servir per reforçar el finançament local i contribuir especialment a les polítiques d'habitatge. Compartim plenament aquest objectiu, però si llegim atentament el text veurem que això és una declaració d'intencions. L'ordenança no estableix cap obligació sobre el destí dels recursos que es recaptin. No garanteix que aquests diners es destinin a l'habitatge ni a la millora de l'espai públic ni als barris que suporten una major pressió turística. Jurídicament, aquests ingressos passaran a formar part dels recursos generals de l'Ajuntament i serà el pressupost municipal qui acabarà determinant on es gasten. Això no passa només a Castelldefels. De fet, hem estat mirant en diverses poblacions i veiem com a Barcelona també té una ordenança molt similar i tampoc vincula jurídicament el destí dels ingressos. La diferència és que Barcelona sí que ve acompanyada per aquesta aprovació del recàrrec amb un compromís polític explícit.
2: Des de Movem, la seva portaveu, Sílvia López, també ha celebrat l'aplicació del recàrrec municipal, destacant que permetrà que una part dels costos derivats de l'activitat turística, com ara la neteja, la seguretat o la mobilitat, siguin assumits també pels visitants.
9: Nosaltres volem celebrar que s'apliqui aquest recàrrec a aquesta eina, no? Que Castelldefels, doncs, ens sembla una mesura absolutament fonamental pel bon funcionament de la nostra ciutat, perquè sabem que el turisme és un dels motors econòmics, però també genera aquests impactes negatius. Fins ara, els costos aquests extres, no? Que generen els turistes, neteja, seguretat, mobilitat, manteniment, tot això, doncs, ho pagaven els veïns i veïnes, i a partir d'ara, doncs, amb aquest recàrrec, tindrem l'oportunitat de que també aquests turistes que venen a gaudir de la nostra ciutat, doncs, tinguin una part també per pagar-ho, no? Això, jo també volia dir, és que no és una eina aïllada, és una eina que, de govern, que el nostre grup parlamentari va proposar al Parlament de Catalunya i de la qual estem especialment orgulloses, perquè ens preocupa molt com els pobles i les ciutats del nostre país van perdent la seva identitat, convertint-se en espais on la gent viu envoltada de decorats pel visitant i perden, doncs, el seu sentit de comunitat. I tot això, doncs, volem lluitar contra tot això, lluitem, ho fem aquí a Castelldefels a cada ple perquè pensem que això ha de ser un lloc on hi puguem viure.
2: En la seva intervenció, la portaveu del PSC, López, ha posat sobre la taula les dimensions del sector turístic a Castelldefels i, com altres grups, també ha demanat concreció sobre la destinació final dels ingressos que generin amb aquest recàrrec.
12: També, ja que estem aquí, aprofito perquè les persones que ens escolten puguin saber també quants establiments turístics tenim a la ciutat. I tenim entre hotels i hostals 9 establiments, que són 1.215 places. Apartaments turístics tenim 18 establiments, que són 410 places. Càmpings tenim un, amb 1.050 places. I habitatges d'ús turístic tenim aproximadament 430 habitatges amb 2.150 places. Això vol dir que tenim 4.825 places per a allotjaments turístics. Llavors, amb totes aquestes dades sí que ens agradaria saber a quins d'aquests conceptes que hem dit anteriorment aniran destinades a la recaptació, perquè jo crec que aquí és on està el veritable meollo de la qüestió, no? Estem molt d'acord en que aquesta ordenança es pugui aprovar, però sí que és veritablement urgent saber on es dedicaran aquests diners.
2: La nova ordenança fiscal ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. Amb aquesta aprovació, Castelldefels podrà aplicar el recàrrec municipal sobre la taxa turística i disposar de nous recursos per afrontar les despeses associades a l'activitat turística i a la gestió de l'espai públic. La creació de la nova ordenança fiscal número 28 ha quedat aprovada per unanimitat durant la sessió plenària.
1: Hasta notícia aquest dimecres.
2: La sinistralitat viària a Castelldefels continua mostrant una evolució positiva segons les dades facilitades per la policia local. Durant el primer semestre de 2026 s'han registrat 153 accidents de trànsit i 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Les dades també reflecteixen una reducció de la gravetat dels sinistres. Els ferits greus han passat de 8 a 6 persones, una disminució del 25%, i es manté la línia dels darrers anys, marcada per la reducció dels accidents i l'absència de víctimes mortals. Escoltem el Leo Piqué, sotsinspector de policia local.
13: Doncs sí, mira, val la pena remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència dels accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no han tingut cap mort, per sort. Però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos, perquè és un dels objectius que es marquem cada any d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes. Se fa un balanç i un estudi de tota la sinistralitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i, fins i tot, a nivell del país. Doncs el que cal destacar és que, finalment, els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí, insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat, perquè l'accident del vianant sol ser greu.
2: Des de la policia local es valora positivament aquesta tendència que atribueixen a les actuacions de prevenció, vigilància i sensibilització desenvolupades de manera continuada al municipi. Tot i la millora general de les xifres, els col·lectius més vulnerables continuen concentrant una part important de les víctimes. Durant els primers 6 mesos de l'any, la meitat de les persones ferides han estat motoristes, vianants, ciclistes o usuaris de vehicles de mobilitat personal. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més persones lesionades, seguit dels vianants, els ciclistes i els usuaris del patinet elèctric. Un altre dels factors que continua tenint una incidència destacada en la sinistralitat és el consum d'alcohol i drogues. Les dades indiquen que el 14% dels accidents registrats durant el primer semestre de 2026 van estar relacionats amb la presència d'aquestes substàncies. Per aquest motiu, la policia local manté de forma regular les campanyes de control d'alcoholèmia i drogues, especialment durant els mesos d'estiu i en zones vinculades a l'oci nocturn. Escoltem el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué.
13: Però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori, també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i a la millor també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any, el que passa que ara a l'estiu incidim més.
2: A més de la tasca de control, els responsables policials destaquen la importància de la conscienciació ciutadana. Segons apunten, en els darrers anys s'ha produït un canvi progressiu en els hàbits de la població respecte al consum d'alcohol i drogues abans de conduir, una evolució que també contribueix a la reducció d'accidents més greus.
13: La veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix, hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys, i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum, evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
2: Pel que fa als punts amb més accidentalitat, l'Avinguda de la Constitució encapçala la llista amb 13 sinistres durant el primer semestre de l'any. La segueixen el Passeig Marítim i l'Avinguda del Canal Olímpic amb 7 accidents cadascuna. La policia local assegura que continuarà treballant en la prevenció de conductes de risc, en el reforç dels controls i en les accions de sensibilització amb l'objectiu de seguir reduint tant el nombre d'accidents com la seva gravetat i avançar cap a una mobilitat cada vegada més segura a Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
2: Castelldefels ha fet un nou pas en l'àmbit de la inclusió esportiva amb la presentació de la nova Escola Adaptada de Futbol Inclusiu, una iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels i l'Associació ISTEA, que començarà la seva activitat el pròxim mes de setembre. El projecte es va presentar aquest dimecres al Camp Municipal dels Canyars, davant de representants municipals responsables de les entitats impulsores i famílies interessades. La iniciativa neix amb l'objectiu de garantir que infants i joves amb necessitats específiques d'esport i de suport puguin accedir a la pràctica esportiva en un entorn adaptat, inclusiu, respectuós i amb les seves necessitats. Des d'ISTEA expliquen que la proposta respon a una demanda de moltes famílies que buscaven espais esportius adaptats als seus fills i filles. Escoltem la Pilar García, directora d'ISTEA.
14: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és en professionals, en formadors, en les nostres famílies i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona, no?, o tercera que tingui escola adaptada de futbol.
2: L'escola és fruit de la col·laboració entre l'Associació Especialitzada en l'Acompanyament de Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista i les seves famílies i la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels, creada per impulsar projectes socials vinculats a l'esport. Els seus responsables destaquen que la iniciativa vol convertir el futbol en una eina d'inclusió, socialització i desenvolupament personal, obrint les portes a infants que sovint troben dificultats per participar en activitats esportives convencionals. Així ens ho explica el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz.
15: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica doncs, per la Unió Esportiva Castelldefels i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran diguem, de la ciutat, que té gairebé cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol i el que vol és apropar l'esport, inicialment el futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
2: Abans de l'inici de les activitats previstes per al setembre es durà a terme un treball individualitzat amb cada participant. Aquest procés incluirà reunions amb les famílies, l'elaboració de perfils sensorials i l'avaluació de necessitats específiques perquè cada infant per adaptar al màxim les sessions esportives. A més, els entrenadors rebran formació específica i es prepararan activitats i materials adaptats per afavorir la participació i el benestar dels participants. El projecte ha despertat un notable interès abans fins i tot de la seva posada en marxa. Segons les entitats impulsores, ja n'hi ha més d'una veintena d'infants inscrits per participar en aquesta primera temporada. Els seus responsables remarquen que l'objectiu va més enllà de la pràctica esportiva i que l'escola està oberta a qualsevol infant que necessiti un suport específic per desenvolupar la seva activitat dins d'un entorn segur i inclusiu. Amb aquesta nova escola adaptada i de futbol inclusiu, Castelldefels reforça la seva aposta per un model esportiu més accessible i inclusiu, amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats i facilitar que tots els infants i joves puguin participar de la vida esportiva de la ciutat. La campanya d'estiu continua marcada pel risc elevat d'incendi forestal, una situació que obliga a mantenir la màxima vigilància també a Castelldefels. De les altes temperatures, la sequedat de la vegetació i les possibles ratxes de vent converteixen aquests mesos en un període especialment delicat per la prevenció d'incendis. Aquest mateix cap de setmana, els serveis d'emergència van intervenir en un incendi forestal a la zona de Calganxo. La ràpida actuació dels primers efectius desplegats va permetre controlar el foc en una fase inicial i evitar que les flames es propaguessin a una superfície més ampla. El sotinspector de la policia local, Leo Piqué, ens explica com es van desenvolupar aquesta intervenció.
13: El foc la setmana passada d'un vehicle al carrer Mansió, de Vistalegre, un vehicle que se va cremar també i bueno, no va tenir més transcendència, més que danys materials, però evidentment no deixem d'entendre que és molt aparatós, no? Quan en un carrer se'n crema un cotxe, doncs provoca certa inseguretat i certa por, no? I sense anar més lluny, aquesta matinada, a les 3 del matí, se'ns ha encès un altre cotxe, concretament a Pérez Galdós, a Vistalegre, al Poal. En aquest cas, l'afectació ha sigut més greu, perquè a més això ha provocat un escapament de gas i una afectació al tendit elèctric, l'encendre del cotxe. Aquest cotxe era un cotxe elèctric, a més, amb bateries, la qual cosa el seu tractament és diferent, se complica referent a un cotxe de combustió ordinari, i sembla ser que hi ha indicis que aquest incendi podria estar provocat. Ara estem ja iniciant una investigació, a veure què hi ha d'aquesta hipòtesi, encara no ho sabem, però el cert és que ha afectat a un cotxe i després n'ha afectat a dos més, que estaven al costat també. Però bueno, al final s'ha pogut sufocar sense cap dany personal i el més important que tampoc el foc ha traspassat al bosc. Recordem que Pérez Galdós està al costat del bosc, del Poal, i per sort aquest foc no ha traspassat a la zona forestal.
2: Però aquest no ha estat l'únic incident registrat en els darrers dies al municipi. També s'han produït dos incendis de vehicles, un al carrer Manxó de Vistalegre i un altre en aquesta passada matinada al carrer Pérez Galdós del barri del Poal. En aquest últim cas, el foc va afectar un vehicle elèctric i va provocar una fruita de gas. Malgrat la complexitat de la intervenció, les flames no van arribar a la zona forestal propera, evitant així conseqüències de major gravetat. La ubicació de Castelldefels, envoltada en part per espais naturals i zones boscoses, fa que la prevenció sigui una prioritat constant durant els mesos d'estiu. Els responsables de seguretat recorden que qualsevol incendi, encara que s'iniciï lluny del municipi, pot acabar afectant l'entorn si es donen les condicions meteorològiques adequades. Per aquest motiu, la coordinació entre la policia local, els bombers de la Generalitat, els agents rurals, Protecció Civil i la resta de cossos d'emergència resulta essencial per actuar amb rapidesa davant de qualsevol incidència. D'altra banda, la Generalitat manté activades diverses restriccions preventives davant del risc d'incendi forestal. Recordem que aquí a Castelldefels fins al pròxim 2 d'agost continua prohibit fer foc en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que ens envolta. Els especialistes insisteixen que els primers minuts són determinants a l'hora de tenir controlat un incendi. Per això fan una crida a la prudència i a la responsabilitat ciutadana per evitar conductes de risc que puguin posar en perill tant el medi natural com la seguretat de les persones.
1: Ha estat notícia aquest divendres.
2: El debat sobre el nou reglament d'armes de la policia local va centrar una part del ple municipal celebrat divendres passat a Castelldefels. La normativa regula l'ús de diferents eines policials, entre elles els dispositius conductors d'energies coneguts popularment com pistoles Taser. Durant la sessió, el regidor de Seguretat, David Soler, va defensar la necessitat de disposar dels recursos adequats per afrontar situacions cada vegada més complexes i va remarcar que només podran fer ús de aquests dispositius els agents que disposin de la formació i acreditació específiques. L'escoltem.
6: I estem veient com hi ha molts moments crítics i que estem veient que cada vegada són més en els que hem d'estar preparats i hem de tindre el màxim d'eines possibles per poder actuar. I com vostè deia, sí, la formació està prevista i a més, fins ara només podien utilitzar aquest tipus d'eines, en aquest cas estem parlant de les Taser, els caporals de la policia local, que tenien la formació i el curs realitzat, i ara, com que evidentment hem ampliat el nombre de caporals a la policia local, doncs tots ells doncs, es programarà doncs, dins de la programació habitual de formació a la policia local perquè tots ells tinguin aquest curs realitzat per poder-los utilitzar. Per tant, no tota la plantilla de la policia local pot fer servir aquest tipus d'elements. Només aquells que tenen la titulació i la formació expressament doncs, expedida per aquest tipus d'intervencions. Per tant, jo crec que som plenament garantistes. I a més, la policia local, i jo crec que tots els que han governat aquesta ciutat crec que podran coincidir, tenim una de les policies locals més ben preparades, més ben formades.
2: Per la seva banda, Movem Castelldefels va reiterar les al·legacions presentades durant el període d'exposició pública. El grup va assegurar que la seva postura no suposa un qüestionament de la feina de la policia local, però va criticar que el govern descartés les propostes que, segons la formació, haurien permès de disposar d'un reglament amb més garanties. Així ho va explicar el regidor de Movem, Javier Martín.
16: Des de Movem vam decidir fer aquestes al·legacions i vull començar reiterant doncs, que el que ja vam dir durant l'aprovació inicial, que el nostre posicionament crític no és en cap cas un atac o ni un qüestionament a la feina dels homes i dones de la forma de la plantilla local de Castelldefels. Ben al contrari. Sabem perfectament que els nostres agents cada dia viuen situacions molt complexes i de risc a la via

0: preferit desestimar íntegrament totes i cadascuna de les al·legacions que van presentar.
1: Des del PSC, en canvi, es va donar suport al text. Els socialistes van defensar la necessitat de dotar la policia local de les eines necessàries per desenvolupar la seva feina, tot insistint igualment en la importància de la formació dels agents que les hagin d'utilitzar. Ho destacava el portaveu socialista Jordi Planell.
2: Nosaltres, com vam manifestar l'aprovació inicial, donarem suport amb aquest reglament, perquè pensem que hem de dotar a la nostra policia local de les millors eines possibles. També entenem que aquí el regidor, en aquest cas el senyor Soler, no té molt marge de maniobra perquè estem sota un reglament estatal i autonòmic. Per tant, ens hem d'adequar aquí. I res més. Tan sols podria comentar-li el mateix que li vaig comentar l'altra vegada. Si hi ha previst una planificació per formació amb l'ús d'aquestes armes.
1: Finalment, el reglament d'armes de la policia local va quedar aprovat definitivament amb els vots favorables de l'equip de govern, el PSC i Junts, i l'abstenció d'Esquerra Republicana i el vot contrari de Movent Castelldefels.

El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgu ja han fet pública la programació cultural dels mesos d'octubre, novembre i desembre. La nova temporada arriba sota el lema Inspira i inclou una oferta variada d'arts escèniques amb teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per tots els públics. Todo lo bueno que inventamos. La programació arrencarà a principis del mes d'octubre amb el musical That Jazz Tribute a Chicago, seguit d'altres propostes destacades com Dràcula, Friends the Musical Parody o els espectacles del cicle Castelldefels Comedy Stars, que tornaran a portar l'humor a l'escenari del Teatre Plaza. Durant el mes de novembre, la música i la comèdia continuaran tenint un paper protagonista amb propostes com Carmen, una petita història d'amor, el monòleg de Santi Rodríguez o l'espectacle No me toques el cuento, inclòs en la programació vinculada al Dia Internacional per la Eliminació de Violència envers les Dones. La nova temporada reserva un espai dedicat al públic familiar. És el cas de Simba Kiara, tribut al rei El rei Lleó, previst per al 28 de novembre, o les sessions de cinema familiar programades durant les festes de Nadal. Todo lo bueno que inventamos. Precisament, el mes de desembre estarà marcat per diverses activitats nadalenques, entre elles una projecció especial de cinema familiar i el tradicional concert de Nadal, que enguany anirà a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48 i la soprano Marta Valero. A més de les propostes del Teatre Plaza, la Sala Margarida Xirgu acollirà sessions de cinema, concerts en petit format i activitats culturals complementàries al llarg de tota la temporada. Les entrades per als diferents espectacles ja es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. Des de l'Ajuntament destaquen que la nova programació manté l'aposta per oferir una oferta cultural diversa, accessible, consolidant el Teatre Plaza com un dels principals espais culturals de Castelldefels.

0: Aleshores, els camps eren verds, ondulats per l'oneig sedós de les espigues. El cel lluïa com el mar de la Costa Brava i tot era fresc i somrient. Amb aquesta cita de Laura a la ciutat dels Sants, de Miquel Llor, comencem el programa d'avui del Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària juvenil de Ràdio Castelldefels. Avui tornem a sortir de l'estudi de ràdio i marxem a Les Marines. Avui parlarem d'aquesta obra, amb la qual hem començat el programa d'avui amb aquesta cita, amb l'alumnat de la modalitat de literatura catalana de segon de batxillerat. Concretament, amb la Berta, la Sara, la Carla, la Daniela, la Itana, la Sara, la Clara, la Cèlia, la Naí i la Joana. Així que, noies, el micròfon és vostre.
1: En l'episodi d'avui parlarem sobre l'obra Les ciutats dels Sants, de Miquel Llor. És una obra molt interessant perquè, tot i que es va publicar fa molts anys, tracta temes que encara avui ens poden fer reflexionar moltíssim. Al llarg del podcast comentarem perquè aquesta història continua sent actual i què ens diu sobre la societat, les aparences i la pressió que poden arribar a sentir les persones quan no encaixen amb el que s'espera de nosaltres. Així que si heu llegit el llibre o si el teniu pendent, quedeu-vos perquè comencem.
2: Bueno, jo us començaré parlant una mica sobre l'autor, el qual és Miquel Llor, va escriure l'obra La ciutat dels Sants. Va néixer el 3 de maig de 1994, va néixer a Barcelona, tot i que la seva família tenia arrels a l'Espluga de Francolí i a Vic, ciutat que després convertiria en l'escenari de la seva novel·la més famosa. De jove va quedar orfe de mare i patia escoliosi, fet que va marcar el seu caràcter reservat. Li agradaven molt la música i el teatre i va aprendre italià i francès. Va treballar en una impremta, a la Maquinista Terrestre i Marítima i més tard a l'Ajuntament de Barcelona. Als anys 20 i 30 va formar part de la generació que va renovar la novel·la catalana, deixant enrere el noucentisme i seguint influències europees i les idees de Freud. Va començar amb Història grisa el 1925 i amb Tantal el 1928, la qual obra va ser criticada pel seu contingut considerat immoral. El 1930 va guanyar el Premi Joan Crèixols amb l'obra Les ciutats dels Sants, la seva obra més important, on critica la hipocresia d'una ciutat de províncies. La Guerra Civil va frenar la seva trajectòria literària i, en la postguerra, es va aïllar força. Més endavant va publicar El somriure dels Sants i Un camí de Damasc, el 1958, Premi Joanot Martorell. Va morir a Barcelona el 1966.
3: Gràcies, Aitana. Ara passarem a parlar una mica sobre l'època. Hem de ser conscients que partim d'un antecedent molt significatiu, que va ser la dictadura que va patir Espanya fins al 1930 per Primo de Rivera, una època en què Catalunya va ser víctima d'una repressió, on es va suprimir la mancomunitat i l'acció política dels catalanistes, així com l'ús de la llengua catalana, reduint la parla als espais més familiars. Llor s'ha aventurat a crear una novel·la com Laura en un context social i polític tan delicat. Amb l'arribada de la Segona República Espanyola es proclama l'oficialitat de la llengua catalana i la seva introducció en l'ensenyament i altres institucions. La Generalitat imposa el procés de normalització cultural. Ante el període de 1936 al 39 es dona la Guerra Civil, on guanya el bàndol franquista i s'estableix un règim antidemocràtic amb l'abolició d'institucions civils i democràtiques. Degut a aquest panorama, la imatge negativa que va projectar Llor del món rural i catòlic va causar una forta polèmica. L'autor havia acabat patint infinitat de problemes a nivell personal per la identificació de la ciutat fictícia de l'obra amb Vic i altres personatges. Va acabar veient-se l'obligació d'escriure una segona part, El somriure dels Sants, publicada el 1947. Continua la història 4 anys després. Transcorre durant la Guerra Civil i la postguerra. Ens mostra una protagonista sotmesa una altra vegada al seu marit, que no l'estima ni respecta. La trama adopta una posició molt diferent de la primera part.
4: A l'obra també trobem diferents influències del realisme pròpies de les novel·les psicològiques. Les protagonistes són inspirades en les heroïnes del realisme. Aquestes pateixen el mateix procés que la Laura. Il·lusió, realitat i desil·lusió. Acaben xocant contra la realitat i la monotonia de la societat. Per tant, podem destacar la influència de diferents autors.
5: Fyodor Dostoyevsky, el qual va intentar la tècnica del monòleg interior, que descriu detalladament l'estat mental i anímic dels personatges. Marcel Proust, pare de la tècnica narrativa de la memòria involuntària, records a partir dels sentits. James Joyce, pare del discurs indirecte lliure, intent de representar les idees inconexes del pensament, el caos dels canvis constants on ens porta la veu de l'inconscient i, per últim, Sigmund Freud, creador de la teoria de la psicoanàlisi. És ell el que va respondre a les divisions sexuals dels personatges. la degradada Tomàs Pera, la reprimida Teresa i, per últim, la sublimada mossèn Ferrovell.
6: Ara donarem pas a l'estructura i al fill argumental. L'obra es divideix en dues parts que simbolitzen la vida de la protagonista i el que gira entorn a ella. Hi ha un narrador omniscient que s'encarrega de relatar els fets, però que canvia segons la manera del punt de vista del personatge o la situació en la que es trobi la història. Per exemple, descriu les accions i la personalitat dels personatges de manera diferent segons els sentiments que Laura hagi desenvolupat i canviat al llarg de la trama. La primera part consisteix en l'arribada de Laura a Comarquinal, la seva il·lusió i alegria per conèixer més en Tomàs i la seva família. A mesura que avança l'obra, Laura es troba amb una família i un poble d'aparences falses i ple de males intencions, que suposen el seu desig de portar una vida tranquil·la. L'inici de la segona part està molt marcat per l'arribada de Pere, l'autèntic interès amorós de la Laura. Pere se'ns presenta idealitzat a través del punt de vista de Laura, generant un fort conflicte. Però quan el personatge no és descrit des de la perspectiva de Laura, Pere ja no és percebut des d'aquest prisma idealitzat, sinó com un home molt més acord amb la resta de personatges masculins.
2: Continuem parlant de Laura a la ciutat dels Sants. A continuació parlarem dels temes. Es podria dir que el tema principal és clarament la incomprensió. El conflicte és com li afecta a Laura estar perduda en aquest panorama d'hipocresia on no pertany. La vida de la Laura, per tant, es veu marcada per la incomprensió tant per part de Tomàs com de Teresa. La Laura és l'estrangera comarquinal i té un caràcter sensible que no sembla encaixar de cap manera. Un altre dels temes principals és la impossibilitat de les persones d'entendre's entre elles. Per entendre-ho, hem de saber que Laura de la ciutat dels Sants és determinista. Per tant, Laura i els habitants del comarquinal no poden canviar. Estan determinats pel seu ambient. Són com el dia i la nit i mai, al llarg de la novel·la, arribaran a entendre's. Això porta que Laura se senti de nou sola i incompresa. Degut al context social del temps en què es publica la novel·la, el rol de la dona és molt rellevant. Teresa és el personatge que compleix més aquest rol esperat de la dona en l'època. Havien de sotmetre's als homes. I Teresa ho fa fins i tot amb el seu germà Tomàs, tot i que per edat no li tocaria fer-ho, segons els nostres paràmetres actuals. També havien de ser cristianes i correctes. Teresa pren aquest model de l'exemple de les dones de la seva família. En relació al rol de la dona, tenim el tema del masclisme, que es veu molt marcat en la relació entre Laura i Tomàs, en el seu control i en la seva visió d'ella com a objecte i en la violència física que exerceix sobre ella, però també en coses més petites, com el sobrenom de Beatriu l'Avorrida. D'altra banda, les dones havien de casar-se a una certa edat i havien de seguir un patró social, i especialment l'oncle Llibori, que veu Laura clarament com un objecte i intenta aprofitar-se d'ella físicament. Amb la perspectiva actual, sorprèn que aquest comportament no és denunciat per la resta de personatges. El tema següent és la hipocresia. Els comarquinarencs són hipòcrites amb la religió, perquè van a l'església i externament donen la imatge de ser bons cristians, però no actuen en concordança amb això. Es veu reflexat en el títol irònic de la novel·la, Laura a la ciutat dels sants que no són sants. Classicisme. L'últim tema és el classisme. Els personatges són propietaris de terra, que són propietaris de terres, com l'oncle Llibori, poden actuar de qualsevol manera i ser ben considerats per la resta de personatges igualment. A més, mostra el tracte diferenciat segons els estrats socials. Ho veiem especialment en el rebuig de l'oncle al casament del seu fill amb la Pepeta de l'Enterramorts.
1: En quant als espais, a l'obra La ciutat dels Sants es mencionen tres espais diferents, tots tres amb una rellevància diferent. El primer seria Comarquinal, on succeeix quasi tota la història, el qual és un referent real per a la novel·la, ja que és el correlat literari de la ciutat de Vic. Aquest simbolitza un ambient tancat, hipòcrita i fals, que xoca fortament amb la nouvinguda Laura i la rebutja fins a l'expulsió. El segon seria Barcelona, un espai que, tot i no aparèixer directament, és molt present. Per als comarquinalencs, és una ciutat que simbolitza el pecat i el menyspreen constantment. En canvi, per la Laura, simbolitza la llibertat i la seva pau.
7: Per últim, tenim les Aulines, que realment vol dir els Cines. És el camp on se situa una de les cases familiars dels Muntanyola i on la Teresa va portar la Laura com a càstig, perquè canviés la seva manera de ser, però sobretot perquè s'oblidés del Pere i s'allunyés d'ell.
1: Cito pàgina 237. Cada dia et llevaràs d'hora i aniràs a dormir com les gallines. Vull que et toqui l'aire i que t'arreguis força en lloc d'estar-te tantes hores tancada.
7: se submergí en la quietud enorme de la soledat al camp. Les Aulines són un escampai de pallissies grogues entorn de la masia dels Muntanyola, al cim d'un planell sembrat de patates i blat sense frescor d'ombres, sense cap riera, amb basses d'aigua verda de floridura davant cada cor de porcs. Dues o tres aulines, corsecades, junts l'una de l'altra, fan més desolada la nuesa del lloc.
8: Doncs molt bé, ara passem amb els personatges principals, començant per Laura, que és una noia jove i moderna de Barcelona, de qui gira al voltant la història. Ella és sincera, divertida, atrevida i intel·ligent, a diferència de la resta de ciutadans de Comarquinal. La discriminen per ser barcelonina i tenir costums diferents als d'ells. A mesura que la història avança, Laura es va acostumant cada vegada més als costums del poble i es va conformant mica en mica, volent o per obligació i pressió de tots els que l'envolten. La seva rima de comarquinal ha estat gràcies al seu matrimoni sobtat amb el Tomàs. Els 3 mesos de conèixer es van casar i va ser ella la que va haver d'abandonar la seva allà per anar-se a un altre poble i a un altre entorn totalment diferent al que estava acostumada.
3: Al poc temps de ser a comarquinal, després d'haver estat rebuda de molt mala manera per tot el poble, s'adona que Tomàs no és igual que quan el va conèixer i que l'únic que vol d'ella és un fill, per ser l'hereu de totes les seves terres i riqueses. En aquest moment, ella comença a veure tots els trets dolents d'ell i cada vegada es distancia més, fins a arribar al punt que els seus abusos i maltractaments fan que acabi esgotada i l'únic que desitgi sigui sortir d'allà.
6: Ara passem als dos grans personatges masculins, Tomàs i Pere. Tomàs és un noi de comarquinal, el marit de Laura i germà de la Teresa. Al principi representa una figura repressiva cap a la seva germana i, en canvi, mostra una actitud més liberal cap a Laura. Però quan l'obra es desenvolupa, esdevé una figura molt repressiva cap a les dues noies, ja que no és el Tomàs que ell mostra o vol ser al principi. A més, a mesura que el seu matrimoni avança, va en decadència, sobretot dels actes que ell fa. Per això, el seu matrimoni passa a ser un matrimoni trencat i sense amor. Cito la pàgina 160. Ara sí que se sentia rescabalada de totes les insatisfaccions anteriors. Un goig inèdit que li diluïa el comens d'aversió que li havia insinuat contra el marit. Passant a Pere, és un jove advocat de 24 anys que viu a París, però ha crescut a comarquinal. És nebot de mossèn Joan. Més endavant esdevindrà d'una figura que causa inestabilitat i inseguretat davant algun... Més endavant esdevindrà una figura que causa inestabilitat i inseguretat davant algunes persones i relacions, motiu pel qual té un paper important, fins que una persona posa fi a tot aquest conflicte que ha creat.
1: Ara passem a l'oncle Llibori. L'oncle Llibori és la representació de la gent de comarquinal. El seu nom simbòlic és Llibori, patró de comarquinal, i reforça aquesta identificació amb l'espírit tradicional i tancat de la ciutat. Es configura com un personatge clarament negatiu, covard, interessat, hipòcrita i dominat per una moral aparent que amaga una actitud egoista i rígida. Les seves accions evidencien aquesta manera de ser. Posa per sobre el poder les comissions socials a la seva família. A més, s'aprofita de la Laura en diverses ocasions mostrant la seva doble moral. El seu cognom relacionat amb Cullat Negre reforça la idea d'un personatge menyspreable dominat per els instints retrògrads i incapaç d'evolucionar. Ara us llegirem 2 fragments que simbolitzen molt bé la rigidesa i misogínia del personatge. I van anar a caure en mans de gent de Barcelona, on tothom va tan mudat, amb aquells badalls de gana que fan pel carrer i el deliri que tenen per casa les noies. I el segon, fora un greure que una noia com tu, que ho mereixes tot, digna d'un altre marit, perquè ell no sap quin tresor té, només perquè hagis caigut en una debilitat que tots podem tenir. La Laura mira el vermell de cara de l'oncle i les flametes dels ulls apagades darrere el verdor de les ulleres.
5: Ara parlarem de la Teresa. Ella és la germana de Tomàs, una dona de 40 anys i molt tradicional. Vesteix amb faldilles llargues amb colors foscos, ressaltant poc. A més, podem destacar la idea que compleix les normes de la dona de la ciutat controlada pel seu germà. Durant tota l'obra es reflexa l'enveja que li té a Laura, que és tot el que ella voldria ser. Per això li dificulta la seva estada al poble, sobretot quan apareix un segon personatge que s'interposa entre la relació d'elles dues.
4: El personatge de Teresa clarament dibuixa l'estereotip de dona de l'època, sotmesa també als designis arbitraris de la societat i, per tant, víctima dels paràmetres masclistes establerts. Cito pàgina 76. La seva mà resseca, de senyora que no desdenya de feinejar com una minyona, mà de verge de 40 anys.
7: Ara, el mossèn Ferrovell, el fundador del Museu de la Ciutat, que no s'ha explicat simplement com un personatge, ja que representa l'alter ego de l'autor, que ens transmet les seves opinions a través d'un personatge de la novel·la. Cito, pàgina 28, presentació de l'anàlisi de l'obra a la Ciutat dels Sants.
9: L'últim personatge és Beatriu, que serveix d'única amiga de la Laura. Els altres li donen el sobrenom de l'avorrida. És un personatge que rep la pressió de la societat i tot això es conforma amb aquesta forma de viure i l'accepta.
8: Ara començarem amb la simbologia i començarem concretament amb la boira. Al principi representa una cuirassa cap als ciutadans de Comarquinal i és un símbol de tancament i d'isolament a la ciutat de Comarquinal envers el progrés i el rebuig dels costums d'altres pobles i ciutats com poden ser Barcelona. A més, separa a la Laura dels comarquinalencs i al final acaba esdevenint un element acollidor per a ella també, que doncs, representa l'evolució dels sentiments que té la Laura al llarg de la trama. A més, la presència de la boira en la novel·la és un element mitificat, ja que a Vic no hi ha tanta boira. Ara passem amb la copa, que és un element trencador que representa l'enorme desig de la Teresa envers el Pere, i la Teresa havia estat pendent d'ella durant tot el menjar conjunt que tenen una tarda. En el moment en el que en Pere deixa la copa, ella s'apressa a agafar-la i intentant vessar-la tan fort que la trenca. Cito la pàgina 175. Seu per davant d'en Pere, al saló, li ha ofert uns pastissos i una copa de vi més daurat i antic del celler. Ara passem amb les ulleres de l'oncle Llibori, que es veuen representades durant tota l'obra i s'expliquen com petites ulleres de vidre verds i rodons que deixen entreveure les flametes de desig, entre cometes, de l'oncle Llibori per la Laura. Cito a la pàgina 186 i els ulls resseguiren el cos de la dona amb insistència, tot i la mansuetud de l'aspecte i la disfressa de les ulleres verdes. Ara passem amb les estacions, que estan relacionades amb l'estat d'ànim de la Laura i el que li passa al llarg de la novel·la. Com, per exemple, la primavera, que és quan coneix en Pere, o a l'hivern, que és quan porta males experiències. Cito a la pàgina 186 i torna al bronzit harmoniós que l'abreça dia sa, que l'allunya de les converses una volta d'una boira dins la boira de Comarquinal, que ja comença a esclarir-se amb el sol de març.
0: Per continuar amb la simbologia, tenim els ulls i les mirades, que són el constant control i vigilància, sobretot enfocat cap a la Laura, que només desapareixen en un cert moment, però tot i així continuen pendents, i la toxicitat del poble sobre la Laura. Cito a la pàgina 186... Continuem amb els topònims i noms amb connotació, que Comarquinal representa un poble tancat i molt hipòcrita. A més, hi ha topònims com l'avorrida o la recollida cap a la Beatriu, que donen un significat o atribut diferent a la persona. Cito pàgina 150, sent la resposta engargostada, confusa de la Beatriu, la neboda pobra, l'avorrida, tal com la moteguen els bons amics del senyor Llibori, Terra Negra. Després tenim l'anell, que representa el matrimoni de la Laura i el Tomàs, que és opressiu i sense amor. Seguidament tenim el racó íntim, que representa l'únic lloc on la Laura s'aparta per poder allí estar tranquil·la, sense estar sent observada tant pel Tomàs com pel poble a totes hores.
4: Continuem amb el roure mort. És un arbre situat al camp de les Aulines, ja explicades per les nostres companyes, on la Laura aprofita per desconnectar el seu voltant i de la societat. Cito a la pàgina 240. La Laura podia seure cada tarda a vora el penedís, per concertar el pensament en el record del seu amor. Podia decantar el cap o cobrir-se amb les mans al rostre en segons de desfallença, d'enyorament o de plenitud d'amor, de cara al gran aire i de cara als pagesos que batien a les eres, de les dones que anaven i tornaven dels camps amb els cistells. La Laura podia seure cada tarda a vora el pendís, per concertar el pensament en el seu record del seu amor. Podia decantar el cap o cobrir-se les mans al rostre en segons de defallença, d'enyorament o de plenitud d'amor, de cara al gran aire i de cara als pagesos que batien a l'era, a les eres, de les dones que anaven i tornaven dels camps amb els cistells.
8: Seguim amb els moments de sol i claror, que representen els moments on la boira disminueix i hi ha alguna millora, tot i que la situació sigui dolenta. Sovint simbolitza els sentiments de la Laura. Ara passem a l'últim punt de la simbologia, que és el túnel a l'arribada del tren. Simbolitza el canvi de la Barcelona negra i colorista que coneix i d'on prové la Laura cap al trist i gris comarquinal on viu en Tomàs. Cito a la pàgina 65. Tot just el tren ha sortit d'entre els fragons del túnel que travessa el massís abrupte del Collat Negre, ja fa estrany a la Laura el canvi sobtat de la llum, fins que li sembla que el sol i tot s'entela amb un comens de grogó malaltissa.
6: Per tancar, parlarem sobre l'esdeveniment de mita i vigència que va suposar la novel·la. La figura de Laura va esdevenir ben aviat un mite, una representació simbòlica d'una figura femenina sotmesa a l'arbitrarietat de les convencions socials de l'època, convencions a les quals no accepta de sotmetre's. Tant els temes com els personatges poden ser clarament identificables i vigents avui dia, malgrat la distància i el canvi dels referents culturals. Fàcilment podríem fer la transposició dels temes: masclisme, classisme, assetjament, impossibilitat d'entès entre els personatges, aïllament... Recentment, Emily Teixidor analitza la vigència del mite en la seva novel·la Laura Sanz. La ressenya editorial cita així: fins a quin punt el canvi radical de costums i de panorama farien possible avui en dia un rebuig com el que va patir la Laura a la ciutat dels Sants? Laura, com les grans adúlteres Anna Karenina, Emma Bovary o Anna Ozores, es trobaria avui atrapada entre dos focs, el de la pressió social provinciana i el dels seus impulsos de llibertat i felicitat?
10: Moltíssimes, moltíssimes gràcies, noies, per aquesta exposició. M'ha encantat i espero que els nostres oients també. Ara passem a una petita tertúlia final perquè tinc moltes ganes de saber què us ha semblat la novel·la. Per parlar-ne m'acompanyen la Clara i les dues Sares, la Sara C i la Sara B baixa. Molt bé, noies, doncs què us ha semblat la novel·la? Com la valoraríeu amb la vostra mirada actual?
8: Bueno, doncs és una novel·la que, com ja hem dit abans, penso que es pot recuperar i es pot modernitzar. És una novel·la que tracta doncs, molts temes actuals, com pot ser el masclisme, que encara doncs, no hem avançat, però no hem curat totes les ferides. I bueno, hi ha altres temes així de...
10: Sí, que són molt, actuals, molt vigents, no?
8: D'actualitat, totalment. Mm-hmm. I penso que és molt interessant doncs, com es fa el tractament de totes aquestes situacions que podrien ser quotidianes.
10: És a dir, que us heu sentit una mica identificades?
11: Sí, sí, total.
8: Sí.
11: Jo, seguint amb el punt de la Clara, el que vaig notar molt era que hi havia cops que sí que sentia molt antiga, o sigui, tu podies llegir que no era una obra actual, no només pel context, sinó com per la manera de parlar dels personatges, però quan et paraves un moment a analitzar la situació, sí que observaves que era una situació, o sigui, que podia passar perfectament actualment. Llavors era com, és molt antiga, però encara passa, saps?
10: Mm-hmm. Oigan, que per això al final és un clàssic, no?
11: Sí,
10: llibres que, amb els quals encara connectem i veiem moltes similituds.
3: A mi el que més m'ha agradat de la novel·la, del que fa Miquel Llor, va ser la simbologia que utilitza al llarg de la història i sobretot en el tema de les estacions, com quan arriba el Pere, que és aquest gran amor idealitzat de la Laura, com la boira se'n va, torna la primavera... Sí.
10: I això és una cosa que ens segueix passant molt, eh? Com idealitzem a la gent, sí. I després, quan se'ns obren els ulls, ens cau la vena i dius, ai, no?
3: Totalment, sí, sí.
10: Mare meva. I tornant al que estaves dient, Sara, quines expressions o paraules us han agradat o no coneixíeu d'aquesta novel·la que us hagin sorprès?
11: La majoria eren desconegudes, la veritat. Però jo em quedo amb Aixorca, que l'he llegit abans també, que és com, si no m'acaboco, resseca, potser.
3: Correcte.
11: Sí, doncs, no, són paraules que mai he escoltat i costen. Sí,
10: és que més no és fàcil de pronunciar, eh? Aixorca, mare. Què més?
8: Doncs jo he trobat rescabalada, que és compensar o reparar, doncs, algun
10: prejudici, alguna pèrdua...
8: Exactament, sí.
11: M'ha costat llegir molt aquesta paraula.
10: Sí, sí, rescabalar, sí. Mare meva, sí, sí.
3: Després la famosa paraula esguard, que apareix en quasi totes les novel·les que estem llegint i llibres i tal. I després una cita molt, molt típica que sempre apareixia quan llegíem Laura a la ciutat dels Sants, que és la característica de l'oncle Llibori i les flametes dels seus ulls apagats darrere del verdor de les ulleres.
10: Sí, sí, sí, m'agrada molt. Doncs, noies, per acabar, a qui li recomanaríeu aquesta novel·la? A quin tipus de lector?
8: Bueno, doncs penso que pot ser interessant per una persona jove que, bueno, que al final doncs ja és el que fa l'institut, no? Doncs recomanar-nos a nosaltres aquest llibre. Sí, penso que és un llibre molt de llegir amb tranquil·litat per la tarda, perquè sí que és un llibre considerablement gran, llarg, i una mica dens, depèn de quines lectures estiguis acostumada. Però penso que sí que pot ser un llibre doncs, interessant per llegir quan ets jove i si t'interessa doncs, així la literatura catalana, que és justament l'assignatura que estem cursant, no? Penso que sí que pot estar interessant.
11: Jo li dedicaria, potser jo li recomanaria a un lector pacient, perquè, no, és el que ha dit la Clara abans, o sigui, has de tenir estona, vull dir, perquè has de retornar, has de veure si has entès bé, té moltíssima simbologia tota l'estona, està molt bé, o sigui, és un llibre que està molt, molt pensat al detall, però per això jo crec que, a part d'un coneixement important al vocabulari, llengua catalana, molt important, has de tenir paciència i has de tenir moltes ganes també. O sigui, jo no li recomanaria, per exemple, a un segon des, un tercer, vull dir, a gent que no el vulgui llegir de veritat, saps?
10: Molt bé, doncs, molt bé, apuntada aquesta recomanació, jo afegiria, pel que m'heu estat explicant també, jo crec que li pot agradar, que li agradi una mica també el safareig, no? El drama, el drama familiar.
12: Sí,
10: és puro drama. Sí, sí, sí.
8: Tu el rato.
10: Que això no passa mai de moda, eh, tampoc.
8: No,
12: això segueix vigent.
10: Molt bé, doncs, Clara, Sara, moltíssimes gràcies per haver-me acompanyat i a tota la resta també de la classe. Dono les gràcies, a més, a la vostra professora, la Maria del Mar Mayoral, per haver-nos acompanyat i haver fet això possible també. I res, us deixem. Ens veiem la setmana que ve un altre cop aquí, al Club dels Experts. Fins a la propera. Adeu!

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
4: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
5: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Avui ens acompanya un vell conegut d'aquesta casa. Fa només uns mesos parlàvem amb ell de Torino, el tercer lliurament d'una saga coneguda amb el nom de Béns de Guerra. A més, posteriorment arribava a l'abril al Mansa amb la coincidència de Sant Jordi, feia aquesta presentació l'escriptor local. Doncs bé, la història de Joan Montaner no només ha continuat, sinó que ho ha fet amb força. Avui ens presenta Tortosa, la cinquena novel·la de la sèrie. En aquesta nova obra viatgem fins a l'estiu de 1708, un dels moments més difícils de la Guerra de Successió. Després de les derrotes d'Almansa i Lleida, les tropes aliades es retiren cap a Tortosa mentre la ciutat es prepara per resistir al setge borbònic. De tot això, i de la narració visual, rigorosa i humana, l'escriptor local Germán Domingo torna a demostrar que la gran història s'entén millor quan s'explica amb un protagonista que ens dona aquesta visió de viure directament tota la història. Germán, molt bon dia, benvingut de nou aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs, com dèiem, quan vas venir la darrera vegada, vam parlar de Torino, el tercer llibre d'aquesta saga Béns de Guerra, després vam tenir l'ocasió de viure Sant Jordi, on també vas estar signant llibres i venent el que era ja el teu darrer llibre, el Mansa, el quart, i ara ens arriba un nou lliurament, Tortosa. Com avança tota aquesta creació de la gran saga Béns de Guerra?
1: Bueno, pues, gràcies a Déu funciona, està funcionant i avança adequadament, no? Com es diu ara a les notes, amb el sentit de que bé, pues, després del Mansa i Lleida dintre del mateix llibre, que va ser l'últim, doncs ara apareix Tortosa. I Tortosa també és un punt clau dintre de tota la saga, tant de la novel·la, de les novel·les, com de la història de la Guerra de Successió, perquè va ser un punt molt important de sedi dintre de Catalunya i que, sincerament, doncs, ha sigut una mica no menysprellat, sinó no explicat en general. Llavors es vol dir que hi ha moltíssima gent que coneix Tortosa per altres motius, però no coneix que allà es va fer un dels més importants batalles dintre de la Guerra de Successió i al final dintre de tota la història d'Espanya.
0: Uh-huh. El protagonista continua sent el Joan Montaner. Com ha evolucionat aquest personatge des de que el vas crear i els seus inicis amb la primera entrega de Béns de Guerra, Catalán Bay, i fins ara que arriba ja a Tortosa, que com ens deies és un dels moments més dramàtics de la Guerra de Successió?
1: Bueno, pues, en Joan,
0: perquè ja és un vell conegut,
1: és un vell conegut i amic de la família, ha evolucionat molt, evidentment, des de un xicot de 20 anys aproximadament que tenia quan va començar la saga a Catalán Bay, que no coneixia res, que només l'impulsava l'alè de no estar sota un rei opressor, si simplement volgué prestar servei a la pàtria, a Catalunya en aquells moments, amb uns ideals i amb unes idees pròpies d'un jove de l'època, amb un impuls i amb unes possibilitats de fer-ho. I a mesura que anem anat avançant a través dels llibres, ha agafat una maduresa. Una maduresa formada per la guerra. Llavors, aquesta és la pitjor manera de fer una maduresa d'una persona, sinó perquè t'ensenya o t'obliga a fer coses que mai faries, però que ho tens de fer per sobreviure. I al mateix temps, pues, arrastra tota una família a fer, no a fer coses, sinó a viure amb un neguit, a viure i morir amb un neguit, perquè, per exemple, a Turí, pues, se li mor la mare. No? Llavors és un punt també d'inflexió per ell mateix, que de l'anàlisi que té de la vida, però encara aguanta per dir alguna cosa perquè té un pare i té una germana a Barcelona que l'estan esperant.
0: Recordo que quan vam parlar de Torino vam posar especial èmfasi a la part humana, precisament ara també en el que ens estàs explicant, Germán, té molta humanitat, i ara amb aquesta darrera publicació, justament la sinopsi ja comença amb una frase molt potent que diu així: l'esperança i la humanitat es converteixen en els veritables herois. És aquesta la idea central que vols transmetre amb els teus llibres?
1: Sí, veritablement, perquè independentment de que ho he centrat tot en una persona, però és com un relator en aquest sentit, en primera persona, però és com un relator, no? Fins i tot en uns certs moments explica coses que li han passat o que li han explicat, no? Però precisament a Tortosa, en aquest sentit. Llavors el tema és de que el tema humà és molt important per mi i per poder expressar això que hem dit abans, de l'evolució de les persones, des d'una persona normal que està venent un roba amb un teler al segle XVIII i que es converteix en un oficial i que es converteix en un soldat que té de fer coses que no faria mai a la vida siguent un botiguer normal.
0: I per què t'interessa explicar la guerra des d'aquesta perspectiva més humana? Perquè recordem que els llibres van més enllà de només explicar les batalles, parles de malalties, de civils, les pèrdues humanes que hi ha al voltant de tota guerra. Expliques també els hospitals improvisats, les famílies trencades, com justament ens explicaves, totes les vivències d'aquest personatge central.
1: Sí, evidentment el tema és explicar o donar a conèixer una mica el que els llibres normals d'història no t'expliquen. Els llibres d'història, el lògic és que t'expliquin el context general de la història i les batalles que van a passar. Et poden profunditzar dintre de les batalles amb un aspecte més o menys humà, però sempre és menys humà, perquè ho estan relatant com amb una tercera o quarta persona des de fora, però no des de dintre. Llavors, en Joan ho viu des de dintre. Llavors, aquest viure des de dintre l'impulsa també a fer o a pensar coses que dient: per què estic aquí? Podria estar en un altre lloc, podria estar amb la meva família, podria estar tranquil o no, però podria estar fora d'aquesta voràgine de mort i de sang.
0: A més, una altra de les virtuts dels teus llibres és que tenim el Joan Muntaner com a protagonista, però hi ha també tota una sèrie de personatges secundaris que tenen la seva veu pròpia, que també configuren una gran força en el relat. Estem parlant de personatges inoblidables, com mencionen aquí a la sinopsi, com Agnès, Patrícia, Vicent, Aleix, Eduard, el taverner Caetano. Precisament quan estàvem parlant ara de Joan Muntaner, tu ja li deies de manera carinyosa en Joan, un mes de la família. Doncs, com configures, com aconsegueixes també que tots aquests personatges secundaris tinguin la seva veu pròpia, i entenc que també ja els sents com a part més de la família?
1: Bé, el tema una mica és de que, com jo, ja sabeu més o menys, que perteneixo a l'Associació de Recreació Històrica BUM, que es recrea al segle XVIII, precisament en l'època de la Guerra de Successió, tinc molts companys i molts amics que també recreen això. Cada un té un rol dintre de fer la recreació, i m'he basat una mica en aquest rol dels meus companys i amics que estan fent. Llavors, els he col·locat dintre de la història veient el que realment estan fent fora, a l'actualitat, a la recreació, però que realment era el que passava en aquella època. Perquè, a part d'això, el Francesc de Castellví, que és el màxim historiador de la Guerra de Successió espanyola, va deixar reflectat en molts dels seus capítols la vida dels civils i la vida de la gent que anava amb els soldats. Llavors, ja va ser un precursor de novel·la històrica realment. Llavors, jo he begut d'aquest manantial, i llavors he aplicat això. O sigui, la gent no absolutament militar, però humanament estava allà.
0: Aquesta experiència, com ens explicaves, com a president de l'Associació de Recreació Històrica BOOM, una entitat local amb la que no només estudieu la història, sinó que també la recreeu, doncs aquesta experiència t'ajuda a descriure millor tot el context, tot el que tu fas de feina de documentació, que entenc que ha de ser una gran feina, però a més envoltada de tot aquest coneixement també i de la perspectiva que us aporta la recreació.
1: Sí, evidentment. Per poder recrear tenim de saber què és el que estem recreant. No estem actuant, estem recreant. Llavors es vol dir que això darrere, com molt bé has dit tu, hi ha una feina d'investigació per saber quin tipus d'uniformes es portava, quin tipus de vestit, si això era adequat o no era adequat, si el calçat podia passar o no passar, quin tipus de parlar tenien també. No és que ara, quan parlem nosaltres en una recreació, parlem amb les mateixes paraules del segle XVIII, perquè no ens entendria ningú, perquè l'idioma canvia, l'idioma evoluciona. Aleshores, no ens entendrien la meitat dels speech o de les explicacions que diguéssim, sinó que, evidentment, ho adaptem a l'actualitat. Però hi ha algunes paraules que sí que utilitzem, precisament perquè la gent ens pregunti «I això què vol dir?». Perquè és molt diferent, no? Llavors el tema és de que gaudim explicant el perquè de les coses. Perquè, per desgràcia, actualment la història no s'explica. I si s'explica, s'explica en 10 rengles. Jo he vist llibres d'història que s'estan ensenyant al batxillerat i graus més superiors, i quan parlen de la Guerra de Successió Espanyola, en alguns casos no existeix. Se salta. Se salta del medieval al napoleònic. Per l'amor de Déu, hi ha 100 anys al mig. Que vam desaparèixer, no existeix. I amb altres que sí que es menciona, és el que dic, 10, 15, 20 ratlles d'un llibre. Això no és cultura. Això simplement per saber per sobre. Un nen o una nena, considero que té de saber alguna més d'ell mateixa. Si amb això, perquè són llibres que també poden llegir, els joves, no hi ha res que no és fora de la normalitat. Aleshores, si un jove, no sé, de 10 anys, 8-10 anys, el llegeix i pot aprendre alguna cosa o encén la guspira perquè pugui anar a internet i entre Google o a l'IA i li pregunti, escolta, això que he llegit era correcte o es podia fer? Mm-hmm. Pues allò és un punt d'inflexió per aquell noi, perquè pot pensar, si m'ha servit per això, també em pot servir per preguntar una altra cosa d'història. Llavors, si aprèn 10 ratlles més, per mi és una satisfacció.
0: Un recurs per, com deies, encetar aquest interès per la història i, sobretot, per com ens estaves traslladant, Germán, per un fragment de la història, un fragment molt ampli, que, segons el teu parer, quan has vist també a llibres de batxillerat, doncs no se li dedica aquesta atenció. Tot això ho comento perquè, precisament, estic davant del cinquè llibre de la col·lecció Saga de Béns de Guerra, i des del principi tenies previst que seria molt extensa. Fins a quin llibre tens en ment per donar tota aquesta trajectòria dels anys de la Guerra de Successió?
1: Bé, la trajectòria de la Guerra de Successió va durar realment 15 anys, des dels inicis fins al final, no? Llavors, No es pot traslladar tot això en una sèrie de llibres generals, perquè llavors es convertiria en una enciclopèdia. I llavors sí que és allò que diu la gent, no sé si et passa a tu, però jo inclús de petit veia una enciclopèdia i deia, mare de Déu, senyor, si m'ho tinc de mirar-ho tot.
0: Sí, no convida a la lectura.
1: Aleshores, dos coses. Una, el tamany i la quantitat de pàgines dintre del llibre, que són 250, no tira enrere molt perquè ja no el veus tan gruixut. I segona, de que la primera idea, o el moment de que vaig fer el primer, una idea era sobre uns 10-12 llibres. Després d'estudiar per on volia passar la història. Que la història, per lo que veus fins ara, veus que no passa per noms grandiloquents o noms molt normals, per dir alguna cosa. Passa per noms de llocs o batalles no usuals a dintre d'un llibre d'història o que t'hagin pogut explicar. Des de Catalan Bay, que no existeix cap llibre que expliqui què és Catalan Bay, que va ser el desembarcament dels catalans a Penyó de Gibraltar i la seva conquista, tothom el que sap és a la sèrie de Gibraltar i que Gibraltar els van guanyar els anglesos. Punto. Però la primera peu a terra van ser els catalans a una bahia. I els anglesos li van donar el nom de Catalan Bay en reconeixement d'això. A continuació, Montjuïc, bé, que es pogut posar a Barcelona, no, però és que les batalles es van passar a Montjuïc. Doncs és Montjuïc. Turí, sí, és una extensió de la guerra a l'exterior, que va haver-hi moltíssima, motivada per un encàrrec de l'arxiduc Carles III. Almansa és la més coneguda dintre d'Espanya com a nom, però perquè forma part de tota la història i no posar-la dintre de la saga era una aberració. Però no va haver-hi ni un català, ni un valencià, ni un espanyol de la part austriacista que lluités allà. Per això està explicada una mica des de l'altre costat, per poder donar-li una veu i una història. A continuació, entre Lleida sí que hi érem, per dir alguna cosa. Vam ser derrotats, no per l'enemic, sinó pel flux, que en aquella època era com una espècie de peste menor, però una espècie de peste. I Tortosa, doncs és Tortosa, és el que hem dit abans. La gent no coneix Tortosa. Sí, pots arribar a Tortosa i no tens res més que fer i dones moltes voltes, et toparàs de cop i volta amb un super castell, un super muralles que en rodejaven Tortosa. Era de les ciutats més ben amurallades de tota Catalunya. Aleshores, què succeeix? Que allà poden passar absolutament de tot i a tot arreu.
0: I amb això em pregunto, la Guerra de Successió va arribar a Castelldefels? Tens previst també algun llibre on es mencioni com es va viure des de la nostra ciutat?
1: Bueno, fent una mica d'espoiler, pues sí, la guerra va arribar. Castelldefels era un lloc molt important, encara que, evidentment, ningú ho explica, ni ningú surt a tot arreu. Francesc de Castellví sí que ho diu. O sigui, és el gurú de la Guerra de Successió. Hi ha aproximadament mitja pàgina dedicada a Castelldefels, que això a Francesc de Castellví és com si li diguéssim ara actualment tres o quatre llibres de la meva saga. Perquè ell sí tenia tantes informacions de tot arreu que sí que les tenia d'acotar molt. A més, amb el llenguatge de l'època. Aleshores, que jo he tingut de reinterpretar i inclús amb la intel·ligència artificial, m'ha servit per poder interpretar coses que es deien o com es comentaven. Perquè alguna cosa serveix, té de servir, no? a part de fer por, perquè fa por la intel·ligència artificial per les coses que poden fer. I aleshores, tornem a la història, sí, a Castelldefels va ser un dels punts neuràlgics de tota la sèrie de Barcelona, en general, des de juliol de 1713.
0: Doncs estarem pendents de quan arribi aquest nou lliurament.
1: On serà la setena.
0: Sí, la setena.
1: Sí, sí.
0: Per tant, encara ens faltarà un entremig. Estarem pendents de les següents publicacions que vagis traient, Germán Domingo. M'agradaria només acabar amb la darrera pregunta de si hi ha hagut alguna escena dins d'aquest últim llibre o dels cinc que ja portes que t'hagi resultat especialment complexa, sigui per la documentació històrica o pel que estàs explicant que hagi sigut una càrrega especialment emocional.
1: Sincerament, tots han tingut la seva càrrega emocional, més o menys, perquè hi ha un problema. Com jo faig la recreació, jo quan em poso l'uniforme d'oficial, ho visc. Em poso dintre. En aquell moment desapareix el segle XXI, XXII, XX, el que vulguis, es converteix en el segle XVIII, 1700, durant el 1700, punt. Això és què vol dir? De que a l'escriure jo aquests llibres estic posant una miqueta de la meva ànima dintre o del meu desig, potser, d'haver estat allà en aquell moment, amb circumstàncies, evidentment. Llavors, està amb tot, i tot porta una mica del meu petit cor a dintre.
0: Mm-hmm. Quants anys fa que fas recreació històrica?
1: Pues des de mil...
0: Perdó. Molts anys, perquè si ja comença amb 1900... molts anys aquí al darrere.
1: Des de... No, és del 2.
0: Ah, del 2000, d'acord. Vale. Ja pensava que estàvem parlant de 1990 i alguna cosa, i dic, ostres, ja són molts anys, també.
1: Sincerament, ara m'estàs posant amb un brete, perquè aviam, el 2014...
0: Uns 10 anys mínim estem parlant de recreació històrica.
1: 12, 13 anys.
0: 12, 13 anys.
1: 12, 13 anys.
0: Sí, molts anys també. Per això,

0: En miquelets de Catalunya per tota Barcelona, centenar de soldats recreant el tema, i allà va ser una mica el xoc que vaig tindre, i a partir d'allà... Pues...
1: La resta ja és història, i ja totes sí. Les pàgines que trobem a la teva saga Vents de Guerra.
0: Exacte.
1: Doncs amb això, Germán Domingo, escriptor local, veí de Castelldefels i president de l'Associació de Recreació Històrica BOOM, t'agraïm que hagis tornat a estar aquí amb els micros de Ràdio Castelldefels, presentant-nos la que és la teva darrera publicació. Estem parlant de Tortosa, la cinquena que ens arriba dins de la saga, el cinquè llibre que ens arriba dins de la saga Vents de Guerra, i et desitgem molta sort i encerts també en aquesta continuació, perquè ja ens estaves dient que estem parlant d'entre 10-12 llibres en total de la saga.
0: En principi ja són 12, segur.
1: En principi confirmat 12. I a més, amb aquest avançament de que en el setè llibre trobarem història concreta de Castelldefels, ja estem desitjant tenir entre mans aquesta setena edició també i poder fer una entrevista molt específica sobre la guerra de successió a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me atès.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la

0: seguim aquí al magazín Així som de Ràdio Castelldefels, ara en directe i amb la companyia del sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Molt bon dia, Leo, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Doncs avui portem molt material de ben diferent perquè hem de fer un repàs de les incidències, com fem habitualment a principis de setmana aquí a la ràdio, però a més, precisament aquest mateix matí, la policia local ha fet públic el balanç de sinistralitat del primer semestre de l'any. Ja entrarem en matèria en una altra entrevista per analitzar en concret tot aquest informe, però per ara les dades són positives i així com a titular, a què atribuïu aquestes millores des de policia local?
1: Doncs sí, mira, val la pena remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència dels accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no hem tingut cap mort, per sort, però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos, perquè és un dels objectius que es marquem cada d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes.
0: El que sí que és important, que ja ho hem anat comentant en altres entrevistes aquí en aquest espai de seguiment d'incidències, que sempre, Leo, ens poses el focus en les persones més vulnerables. I, de nou, aquest informe torna a parlar de com s'ha de continuar reduint aquesta xifra perquè són les persones més afectades per la sinistralitat al municipi.
1: Sí, al final, quan se fa un balanç i un estudi de tota la sinistralitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i fins i tot a nivell del país, doncs el que cal destacar és que finalment els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat, perquè l'accident del vianant sol ser greu. És més vulnerable, no té cap tipus de protecció i els atropellaments doncs, solen ser fumuts. Bueno, aquests col·lectius són els que incidim més amb ells per tal de protegir-los més, perquè al final quan ens adonem de que el percentatge de ferits està amb aquest perfil, doncs val la pena d'incidir i intentar fer sensibilització a aquests col·lectius que de vegades encara no són conscients de la vulnerabilitat que tenen.
0: Amb això passem a un altre tema d'actualitat informativa, perquè precisament ahir des de l'Instagram oficial de policia local es comunicava una campanya intensiva d'inspecció d'establiments de Castelldefels. Quin és el balanç d'aquestes primeres actuacions i com enfoqueu aquesta nova campanya d'estiu?
1: Doncs mira, la campanya està ara vigent, està activa, vull dir, s'estan fent inspeccions ara mateix al municipi, avui mateix s'estan fent inspeccions. Ja té poc adelantar que s'han aixecat actes sancionadores contra almenys tres locals. Algun local fins i tot està tancat cautelarment fins que no repari les deficiències greus que tenia. I el que tractem amb aquesta campanya és de defensar, entre tot, com sempre, la ciutadania, no? És a dir, que tingui garantia que quan se va a qualsevol local del municipi, el que sigui, des del més car fins al més barat o el millor col·locat fins al barri més modest, doncs que la persona que compri allà tingui garantia que aquell producte està controlat i que ha estat dintre de la cadena del fred, sanitàriament està correcte, no ha hagut cap tipus de contacte amb cap tipus d'animal. Vull dir, en definitiva, el que ens assegurem és que la ciutadania està protegida i que hi hagi un compliment de la normativa. Són inspeccions que duem a terme de fa molts anys, juntament amb inspecció d'Ajuntament, fins i tot moltes vegades amb tècnics. Pensa que estem parlant de vegades hem de fer mesures de temperatures, les càmeres, controlem les càmeres si estan la temperatura adient per tal que la cadena del fred no caigui. Després temes de neteja, temes de col·locació de maquinàries, d'aires acondicionats. És a dir, és una inspecció molt heterogènia, no és una inspecció sols policial, sinó que fem és intentar agrupar tot el sistema d'inspecció municipal amb una sola inspecció i d'aquesta forma intentar treballar coordinats i corregir deficiències que vegem i si cal doncs s'aixeca algun acte i si arribés el cas que hi haguessin deficiències greus com desgraciadament és algun cas, doncs en aquesta situació cal tancar el local cautelarment.
0: I aquesta campanya intensiva és resposta a les onades de calor que estem visquent a aquest inici d'estiu?
1: Bueno, ho fem sempre, eh? Vull dir, les campanyes de policia administrativa des de la policia local les fem sempre, tant a l'hivern com a l'estiu. El que sí que és evident que a l'estiu el risc sanitari s'incrementa, ningú se'ns escapa de que amb aquestes temperatures la probabilitat de que n'hi hagi qualsevol contaminació d'algo o qualsevol baixada, pujada de temperatura d'una càmera, per exemple, podria provocar que un producte estigués en mal estat. En alguna cosa sí que el que m'atreviria a dir és que incidim més amb el control de lo que és la cadena del fred.
0: Doncs amb això i justament amb aquest missatge, que és una campanya també que tots els estius es va recuperant, una altra de les campanyes, i en concret parlem de controls que feu al llarg dels estius, tenen a veure amb l'alcohol i drogues, i enguany doncs, no és una excepció, i també des de principis de l'estiu s'han reforçat aquests controls que feu des de policia local. Quin balanç ens portes després d'aquests primers mesos de temporada?
1: Bueno, nosaltres som un municipi que tenim un oci molt important, molt potent a la platja, tenim molts visitants i això comporta doncs, de que hi hagi un risc de consum. No? Ens preocupa moltíssim perquè quan tu abans parlaves, me referies al tema de la vulnerabilitat, doncs igual que parlem de vulnerabilitat d'aquells col·lectius que són vulnerables, hem de parlar també d'aquells col·lectius que poden aportar més risc a la conducció, no? I en aquest cas estaríem parlant doncs, d'això del consum, que no per més repetit no deixa de succeir, cada vegada menys, per sort, però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni de que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i a la millor també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any, el que passa que ara a l'estiu incidim més.
0: I detecteu major conscienciació quan feu aquestes campanyes?
1: Sí, la veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix i hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
0: Uh-huh. Amb això passem a un altre tema d'actualitat informativa. Des de l'Ajuntament es prorrogava fins al 2 d'agost aquesta prohibició d'utilitzar material pirotècnic a tot el terme municipal. Això no cal tampoc entrar en detall. Ja venim de diverses setmanes, com dèiem, amb onades de calor que es van enllaçant unes amb altres, temperatures molt elevades, un context que pot afavorir els incendis i precisament d'això ens portes diversos que hem viscut malauradament a la ciutat al llarg dels darrers dies.
1: Sí, per desgràcia, si quan aixequem encenem qualsevol emissora de ràdio nacional o a nivell nacional o posem la tele, doncs és un monotema. No? Per desgràcia, Espanya està cremant, està cremant per tot arreu, per molts llocs, incendis brutals de sisena generació que no se poden afrontar, que no n'hi ha capacitat per poder afrontar-los. I, evidentment, vull dir, seria un suïcidi de permetre aquest tipus de pirotècnia. No? Crec que he de sentir comú que ningú se l'acut ara mateix de fer cap tipus de pirotècnia, perquè, hòstia, no veiem altra cosa, no? En línia una mica això, i jo ja fa temps que ho venia a parlar, me'n recordo quan venia a parlar aquí al mes d'abril que va ploure molt, que hi havia molta herba que jo ja adelantava que podíem estar davant d'un estiu molt, molt perillós en incendis, desgraciadament s'ha complert aquestes previsions, tant de bo m'hagués equivocat. Hem tingut algun susto, no? Mira, concretament el diumenge vam tenir un foc allà a Cal Ganxo, foc forestal. Vull felicitar des d'aquí també a la ràpida actuació que tenim dels nostres agents forestals que disposem d'una cuba. Els primers moments d'un incendi, els primers minuts són primordials, podem passar d'un conat simbòlic a una veritable catàstrofe i amb això jo reconec que a Castelldefels estem preparats i a la mínima que tenim ho afrontem. Això no vol dir que puguem tenir perill de que se'n vagi un foc, però en principi sí que puc assegurar que hi ha un sistema de vigilància molt, molt potent. Aleshores, aquest foc va ser a Cal Ganxo, concretament el diumenge a les 6 de la tarda i el vàrem poder afrontar amb els mitjans propis, després va venir un camió, però el primer atac se va fer des d'aquí i vam poder aturar-ho per sort. Estem sortint de ben parats per sort i esperem que continuï així. Mm-hmm. Això referent als incendis forestals. Després hem tingut també un altre foc la setmana passada d'un vehicle al carrer Mansió, de Vista Alegre, un vehicle que se va cremar també i bueno, no va tenir més transcendència, més que dany materials, però evidentment no deixem d'entendre que és molt aparatós, no? Quan en un carrer se'n crema un cotxe, doncs provoca certa inseguretat i certa por, no? I sense anar més lluny, aquesta matinada, a les 3 del matí, se'ns ha encès un altre cotxe concretament a Pérez Galdós, al Poal. En aquest cas, l'afectació ha sigut més greu, perquè a més això ha provocat un escapament de gas i una afectació al tendit elèctric, l'encendre d'aquest cotxe. Aquest cotxe era un cotxe elèctric, a més, amb bateries, la qual cosa el seu tractament és diferent, se complica referent a un cotxe de combustió ordinari, i sembla ser que hi ha indicis que aquest incendi podria estar provocat. Ara estem ja iniciant una investigació, a veure què hi ha d'aquesta hipòtesi, encara no ho sabem, però el cert és que ha afectat a un cotxe i després n'ha afectat a dos més, que estaven a costa també. Però bueno, al final s'ha pogut sofocar sense cap dany personal, i el més important, que tampoc el foc ha traspassat al bosc. Recordem que Pérez Galdós està al costat del bosc, del Poal, i per sort aquest foc no ha traspassat a la zona forestal.
0: Clar, és precisament justament el que et volia comentar, Leo, perquè aquests incendis arriben en aquest context de situació extrema que estem vivint, i entenc que des de policia local, des de protecció civil, tot això, quan arriba una alerta, s'ha d'activar tot un protocol per aquesta previsió de si ràpidament arriba a zona forestal, com per exemple en aquest darrer cas, al barri Poal, com ens mencionaves, doncs un incendi que començava en un vehicle, ràpidament s'ha d'actuar per evitar que pugui anar a més, tenint en compte tot aquest context actual.
1: Sí, totalment, Estefania. A més del que es tracta d'aturar el foc d'un vehicle perquè pot traspassar una casa o pot fer també vehicles, evidentment recordo que estem en una situació de risc màxim per incendi. Avui a Catalunya, en concret, estem en una situació d'alerta màxima per risc d'incendi forestal, en la qual cosa ens ha de fer pensar encara més el nostre comportament en zones forestals i en zones properes al bosc. Per sort, tant el de carrer Mansió està a zona Vista Alegre, no està a prop del bosc, però tampoc està lluny, i el foc d'aquí dalt del Poal, doncs aquest sí que estava relativament a prop, i per sort no hem de lamentar que s'hagi pogut encomanar al bosc.
0: I en aquest sentit, a més, hem de recordar que venim també de viure unes experiències molt properes amb un incendi que sorgia a Gavà i que, de fet, pocs dies després hi va haver un incendi que ràpidament es va controlar, però suposo que aquest tipus de situació, venint del que veníem, que va ser més aparatós, que va requerir de la coordinació també amb policia local d'aquí, de Castelldefels, que vau anar al municipi veí per donar el vostre suport, entenc que amb un nou incendi doncs també s'aixecaven les alertes per si des de policia local s'havia de fer un suport al municipi de Gavà.
1: Sí, sí, en aquells moments qualsevol foc, no estem parlant d'un problema puntual, qualsevol incendi pot començar a Sitges i pot acabar aquí, per exemple, o pot començar aquí, pot acabar a Vegas o fins i tot a Avinyonet, no? Vull dir, aleshores, estem parlant d'un problema global, en la qual cosa la solució, si és que existeix en aquesta situació meteorològica, ha de ser global, i ens hem de coordinar tothom per tal d'evitar que qualsevol conato de foc pugui arribar a passar un gran incendi. En aquest cas, per sort, tot i la prioritat que vam tenir a Gavà ara fa cosa de 20 dies o així, que va ser aquest foc d'allà de les Ferreres, doncs el vam poder aturar en una superfície cremada doncs ínfima. El que va haver-hi després també allà a la zona de Gavà, també a la zona de Ponent, del Pla de Ponent, també se va poder aturar. Aquest de Calganxo també l'hem aturat, i estem pendents 24 hores de que no tinguem carrils de foc que es pugui marxar. Vull dir, ara mateix és una prioritat nacional, no? Vull dir, ara avui està sortint el president del govern, mira, ara mateix està parlant, crec, i està parlant sobre aquest tema, no? És un tema que ja fa molts anys que va, ja parlàvem sobre el risc d'incendi de sisena generació, de canvi climàtic, estem parlant de si estem preparats per poder afrontar aquesta catàstrofe. És evident que no. Mira, allà a Sant Martí de Valdeiglesias, on està tot el foc més important, vam estar des de la policia local de Castelldefels, al mes d'abril vam anar a fer una ponència sobre banderes blaves de platges interiors continentals, i te puc assegurar que allò era un paradís. O sigui, hi havia unes platges a un pantano brutal, els paisatges que hi havia allà en paradisíacs, el pantano de Sant Juan, això està el que diuen les platges de Madrid, les grandes platges de Madrid, i jo quan veig, vam estar allà dos dies amb aquest congrés, i quan veig ara mateix les imatges, la veritat és que no deixen d'impactar-me, no? I donen ganes de parlar del que ha conegut allò. Imagina tu qui vivia allà, no? De passar d'un paradís a un desastre absolut, no? Crec que és una prioritat nacional, crec que tenim que tenir tots cura amb aquest tema, i crec que caldrà afrontar d'una forma adient per part de totes les administracions. Tu parles de coordinació, Això sí que és un problema nacional que s'ha de coordinar tothom, perquè si no perdem tot el patrimoni natural.
0: I malauradament doncs, tenim aquest context actual, habitual als estius, però que enguany s'està exceptuant per aquesta situació d'altes temperatures que estem visquent. I a més, un altre dels temes també recurrents quan arriba l'estiu és la precaució a les platges. Justament ara també parlaves d'aquesta ponència sobre banys segurs i precisament aquest matí hem tingut un ensurt a la platja de Llominetes.
1: Sí. Clar, que de fet tenim una sèrie d'ecosistemes, entre cometes, molt diferents, del bosc del Garraf fins a les platges, fins a la zona d'oci, fins a la zona urbana, vull dir, i cada lloc té la seva problemàtica. Concretament, aquest matí, a la platja, a 9:45, ha hagut una persona, un baró de 84 anys, a la platja de Llominetes, que ha patit no podia sortir de l'aigua, l'han tret com han pogut els socorristes i l'han atès de la millor forma possible, de tal forma que l'han recuperat, havia perdut el coneixement. I, clar, aquí n'hi ha diferents coses que s'han de pensar, no? Vull dir, el primer punt que cal meditar és aquesta persona de 84 anys estava allà a les 9 i estava a la platja banyant-se sol, no? Això ja és un punt d'entrada que, més que res no és l'hora que sigui, sinó perquè és que encara no estan els socorristes. Vull dir, quan ens banyem fora d'horari socorristes assumim un risc incrementat, igual que si ho fem quan han plegat. Vull dir, podem fer-ho, però que hem de pensar que si ens passa alguna cosa no hi haurà ningú que es pot socórrer al moment, es pot socórrer amb temps, la policia, ni a qui sigui, però no n'hi ha un servei allí específic per salvar-nos. Doncs en aquest cas aquest home ha patit un ofegament, l'han pogut rescatar, una molt bona feina la gent de Proactiva, que són el servei socorrista de Castelldefels, l'han fet una reanimació completa i se l'han portat en les vitals correctes a l'hospital per intentar reanimar aquesta persona. No sabem com haurà quedat, però en principi el que sí que està clar que li han salvat la vida.
0: I com és el protocol que s'activa en una situació com aquesta?
1: Doncs quan hi ha un ofegat, el primer que se fa és o un conato d'ofegament o una alerta, no? Estan els socorristes que estan a les seves, ja els estem vist, no? A les torretes o van caminant i a partir d'aquí quan s'activa el que fan ells és entrar directament al lloc on està la persona que està patint aquest ofegament o bé, si poden ells, o bé amb la moto aquàtica que també disposen, no? O s'apropen al lloc per cada persona i el que se fa és immediatament treure-la fora i començar-li ja una RCP, una reanimació, per tal de mantenir les seves constants vitals i que no perdi la vida, sobretot que li arribi la irrigació també de sanguínia al cervell, que no li falta oxigen, no? Se li fa el RCP i a partir d'aquí ja s'activa tot el sistema del SEM d'emergències mèdiques. En aquest cas ja estaríem parlant, si és un ofegat greu, d'una medicalitzada, en la qual aquesta ambulància ja va un metge per poder fer l'assistència més específica, però el més important és poder mantenir aquesta persona en vida. Tenim desfibriladors, i els RCP, que són les maniobres de salvament que tothom sap fer i sabem fer, i entre el RCP, el desfibrillador i les maniobres, doncs és quan mantenim aquesta persona en vida fins que arriben ja els sanitaris més formats, que són infermers i metges, i ja estabilitzen aquesta persona i ja se l'enduen a l'hospital.
0: A més, estic recordant que precisament abans que comencés la temporada alta d'estiu fèieu una simulació, una prova pilot, sí, de com respondre i com funciona tot aquest protocol, veritat?
1: Sí, dintre de les campanyes de prevenció que fem al servei de platja, que per obtenir bandera blava, ecoplatges, tota aquesta sèrie de certificacions que tenim, doncs és obligatori fer una sèrie de simulacres de situacions el més reals possibles. Aquest any vam fer un simulacre sobre una persona infartada, una guingueta, no? I a partir d'aquest simulacre és quan intentes primer entrenar una mica totes aquestes actituds que has après i desenvolupar-les i després també, per descomptat, intentar buscar alguna carència o algun error per millorar-lo. Simulacres són importantíssims i cada any a la platja intentem fer-lo sempre o d'ofegats o infartats, que és el que més tenim.
0: Sí, crec que si no recordo malament, devia ser l'any passat quan sí que ho fèieu amb un cas d'ofegament, de com fer tot aquest protocol que just ens explicaves, i enguany era aquest cas d'una persona amb un infart.
1: Sí, perquè sempre es deien que sempre fes el mateix. Però, clar, és que a la platja el més probable és que salva a un ofegat, no? Però també es van dir que van fer una estadística, també hi havia bastants infartats, perquè vull dir, amb la gent que es visita cada diumenge a aquesta platja o cada cap de setmana, doncs és així. I vam decidir aquest any de diversificar una mica i fer un infartat i com actuar d'una forma coherent.
0: Ja per acabar, amb una mirada positiva també de continuar gaudint de l'estiu, quines recomanacions ens faries perquè la ciutadania, les persones que ens estan escoltant, gaudeixin de manera segura del seu bany aquest estiu a les platges de Castelldefels?
1: Doncs el primer que vull remarcar és que a Castelldefels tenim unes platges molt segures, vull dir, les dades d'ofegament són ínfimes, I sempre hem actuat, sempre hem, ha hagut un servei que ha respost enfront d'aquesta situació de crisi i que gaudeixin, però sempre amb cautela i sobretot respectant sempre la senyalítica. És a dir, si tenim una bandera groga, vol dir alguna cosa. Si tenim una bandera vermella, no entrem a banyar-nos. Si un socorrista ens llama l'atenció, no ens hem d'emprenyar, els hem de fer cas. I sobretot amb màxima prudència. Vull dir, el mar és un medi que pot canviar en minuts d'estar fantàstic a provocar-se alguna corrent i passar-ho malament. I de vegades passa que hi ha gent que està molt formada, que nada molt bé, que sap molt, i aquesta gent, de vegades, la confiança, jo que diu la confiança mata, doncs de vegades passa, no? No te pots confiar. Si vols nedar, no cal anar a 200 metres, pots nedar molt més a prop, no? Saps què vull dir? Vull dir, al final tens aigua per poder nedar, que és un deport saníssim i és xulíssim nedar al mar, no? Però no cal posar en risc, forçar situacions de risc quan no és necessari. Utilitzar una mica el sentit comú, utilitzar la prudència i, sobretot, fer cas sempre de la senyalítica, els avisos, les alertes i el que es pugui dir la gent que està allà de proactiva. Mm-hmm. O policia, vamos.
0: Perfecte. Leo Piqué, em sembla que amb això ja hem repassat tot el context d'actualitat des del cos de seguretat local, des de policia local, tant fent repàs de les incidències que s'han viscut els darrers dies, com també aquest balanç que dèiem que s'ha fet públic, el balanç de sinistralitat, que per sort ens porta unes dades positives, que cal continuar treballant també, òbviament, però des de policia local es fa un bon balanç en aquest sentit.
1: Sí, estem orgullosos de que l'esforç que estem fent en aquest sentit se vegi reflexat al final en la millor forma possible i és que no n'hi hagi ferits.
0: Perfecte. Doncs amb aquest punt ja positiu també, perquè al llarg de l'entrevista, malauradament, doncs amb aquest context que estem visquent, hi ha hagut males notícies, hi ha hagut aquests incendis també, aquesta gran càrrega de feina que esteu tenint ara mateix des de policia local, que a més recordem també que venim d'una sèrie d'esdeveniments multitudinaris, aquí doncs l'estiu està sent apretat per policia local, i ens quedem com a mínim amb sort amb aquest balanç positiu que just s'ha publicat avui i que per més informació, doncs des de la pàgina web de l'Ajuntament també ja s'ha fet públic l'informe, està tot el detall de les dades i ben aviat aquí a Ràdio Castelldefels farem amb tu també aquesta anàlisi més detallada de tot l'informe. Amb això només em queda agrair-te aquest temps amb nosaltres, Leo Piqué, com fas cada inici de setmana, per portar-nos una valoració des de Policia Local de Castelldefels com a sotsinspector. Moltes gràcies i molt bon dia.
1: A vosaltres, gràcies per permetre'ns a la Policia Local explicar alguna cosa que de vegades és una forma de poder explicar el que fem a la ciutadania.
0: Perfecte, gràcies Leo, bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Doncs ha arribat el moment d'apropar-nos a un altre establiment local. Estem a la secció Voltant pel Comerç i el company Miguel Navarro, amb la unitat mòbil de la ràdio, s'han apropat a l'avinguda 305, número 5, per conèixer Yamaha Music School Castelldefels, cor de músic. Allà ens esperen la Montse Clotet i la Margarita Cano. Molt bon dia, Montse i Margarita, com esteu?
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs expliqueu-nos com va començar aquesta escola musical aquí a Castelldefels. Quan fa? Quants anys fa que esteu aquí ja?
1: 27 anys.
0: 27 anys, ostres, doncs és una llarga trajectòria aquí. A més, amb el mètode Yamaha, que m'agradaria que ens expliquéssiu una mica en què consisteix.
1: Sí, mira, és un mètode que el que intenta és apropar la música a tothom, sigui de manera professional o sigui de manera més amateur. Doncs té una manera de treballar on s'integren tots els aspectes de la música i s'adapta a l'edat, però que nosaltres, o sigui, es pot adaptar a qualsevol edat. El treball és un treball molt en grup, però també cuidant molt el nen individualment o a la persona individualment. I bueno, comencem des de molt petits, des dels 3 anys fins que vulgueu.
0: Una invitació als nostres oients a poder conèixer aquest mètode d'aprenentatge. Em pregunto, des del principi ja vau néixer amb aquest nom i seguint aquesta metodologia o ha estat al llarg dels anys que heu anat formant-vos també i decidint apostar per aquest tipus d'aprenentatge?
1: Aviam, vam començar amb el sistema clàssic que tothom ha fet aquí amb els conservatoris, però aleshores també estàvem en contacte amb Yamaha. Mica en mica nosaltres ens vam decantar cap al sistema Yamaha perquè era una manera en què arribaves més a tota la gent, treballaves una mica més amè, el treball és més amè, arribaves més, és més directe. Mm-hmm. Llavors, mica en mica, ens hem anat acomodant en aquest tipus d'aprenentatge o de treballar. Mm-hmm.
0: I ara que estem en ple mes de juliol, amb l'estiu, com continueu les classes? Encara oferiu també alguns cursos que es mantenen durant l'estiu o feu una formació específica, un curs d'estiu, conegut amb aquest nom ja tan habitual?
1: Hi ha gent que sí que ha vingut a fer algun curs, sobretot més que res per provar, per després poder continuar ja de cara al setembre. Els nostres alumnes, de fet, han treballat molt durant tot l'any, amb la qual ara tenen ganes de vacances i també se les mereixen. Que al setembre tornem a estar un altre cop aquí amb molta força. El mes de juliol és una mica estar aquí, rebre la gent, nous alumnes, organitzar noves classes i horaris i bueno, i una mica pues, ensenyar el que fem a la gent que vol integrar-se a la nostra escola.
0: Uh-huh. O sigui, és un moment perfecte per a aquesta entrevista, per convidar els oients que els interessi, és un bon moment per apropar-se i informar-se, i de cara al setembre doncs ens deies que tindreu aquestes noves classes, nous horaris. Com els configureu, els horaris? Ja teniu alguna programació prevista o també depèn de les persones que s'apropin i reorganitzeu i penseu com donar resposta a les necessitats de la gent que demani formació?
1: Els horaris ja estan fets. Sobretot el que són els nens, que són classes en grups, que són classes que estan adequades a nivells i a edats. Llavors aquests grups ja estan fets. I després les classes d'adults, que són potser un procés més individual, doncs ja quan venen anem veient. Però bueno, ja fa un mes que la Montse, més d'un mes que està treballant en horaris i ja està tot enllestit pel setembre.
0: Perfecte, Margarita. Doncs moltíssimes gràcies a les dues per atendre'ns des de Yamaha Music School Castelldefels. Ja hem dit que esteu a Avinguda 305, número 5. Si alguna de les persones que ens està escoltant decideix apropar-se, ara mateix quin horari teniu d'atenció?
1: Avui és l'últim dia. Estarem per la tarda, de 4:30 a 8:30. I ja tanquem, perquè a l'agost sí que ja fem vacances i les comencem ja avui. Però ens podeu trucar per telèfon durant tot el mes d'agost, que rebreu contestació bé per mail, bé per telèfon, bé per WhatsApp. com sigui més fàcil.
0: Hem arribat just a temps per a aquestes darreres hores de poder s'apropar, sí. I si no, per telèfon o amb l'Instagram que teniu, que la ciutadania us pot contactar i demanar més informació. Doncs moltíssimes gràcies a les dues, Montse Clotet i Margarita Cano, per atendre'ns des de la vostra escola, que ja porta 27 anys aquí a la ciutat, sí. Marcant la diferència amb el mètode Yamaha. Doncs que continuen en tot molt bé i ja seguim en contacte fins a una propera ocasió.
1: Mil gràcies, bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: El ple ordinari de l'Ajuntament de Castelldefels corresponent al mes de juliol ha estat marcat per l'aprovació definitiva de l'ordenament

0: ençà de mobilitat, un dels principals acords de la sessió, juntament amb l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. La nova normativa de mobilitat actualitza la regulació municipal per adaptar-la als nous hàbits de desplaçament i posa especial atenció als vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics. El text regula per on poden circular aquests vehicles, reforça la convivència entre vianants, bicicletes i trànsit rodat i incorpora un règim sancionador per determinades infraccions. El ple també va aprovar per unanimitat el document únic de protecció civil municipal, DUPROCIM, que integra en un únic document els protocols municipals davant possibles emergències. Durant el debat, l'alcalde va destacar el reforç dels recursos destinats a protecció civil en els darrers anys i la importància de continuar preparant la ciutat davant dels riscos com incendis, inundacions o episodis meteorològics extrems. L'escoltem.
1: En una actualidad donde vemos que lamentablemente siempre tenemos episodios que nos superan, ¿no? Hemos visto desde inundaciones, fuegos, apagones y, por tanto, lamentablemente va a ser temas que cada vez pues, cobran más actualidad y que requieren de poner más recursos. El área se ha incrementado en los últimos 3 años, que ha pasado de tener un técnico que ni siquiera, ustedes lo saben perfectamente, que ni siquiera estaba dedicado exclusivamente a protección civil, sino que tenía otras obligaciones, a que ahora hay 2 técnicos, hay un soporte administrativo y un plan de ocupación, y seguiremos trabajando para ampliarlo. Una mejor dotación de medios, lo explicaba perfectamente el regidor, ¿no? El hecho de tener 2 vehículos nuevos, uno de ellos con un grupo electrógeno y con un depósito de agua, pues va a permitir también pues, una mayor flexibilidad y poder actuar de manera más rápida y con Y creo que es importante la aprobación de este documento, porque aparte es obligatorio que tengamos pues un plan, bueno, el plan de los planes, que es precisamente este documento, que todo el mundo pues esté pues también que sea consciente de la situación que vivimos. Vivimos también unos momentos críticos con el tema de los incendios. Hace apenas pocos días veíamos cómo en el municipio vecino de Gavá había un incendio simplemente, parece ser, por unos petardos. Aquí hemos hecho también un bando, que también lo ha hecho también el Ayuntamiento de Gavá, pues suspendiendo el que se pueda utilizar la pirotecnia y hacer ese llamamiento también a la ciudadanía, que todos vivimos en una ciudad, que debemos ser respetuosos y que, por tanto, todas aquellas medidas que vayan en aras de prevenir cualquier incendio, pues yo creo que son bienvenidas y, por tanto, por hacer ese llamamiento también en nombre de todos a los vecinos de Castelldefels. Y aprovecho también para agradecer a la policía local y también a los agentes forestales que fueron de los primeros en llegar al fuego en Gavá y, por tanto, pues también demostrar esa vocación de servicio y de colaboración que hay siempre entre los distintos ayuntamientos, como cuando ha habido alguna incidencia aquí y nos han ayudado también desde otras ciudades, ¿no? Por tanto, pues agradecer el esfuerzo y yo creo que en esto tenemos que estar todos y hay que seguir pues estando alerta para intentar minimizar las consecuencias que podamos tener ante cualquier emergencia.
0: En l'àmbit fiscal, tots els grups van donar suport a la creació de la nova ordenança que permetrà aplicar el recàrrec municipal sobre la taxa turística. Els ingressos que es generin es destinaran a serveis municipals, manteniment de l'espai públic i actuacions vinculades a la promoció turística sostenible. La sessió també va aprovar inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal i va donar llum verda definitiva al reglament d'armes de la policia local. Un dels punts que va generar més debat va ser la recuperació d'ofici d'una parcel·la municipal situada al polígon 6 del municipi, dins l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. Segons els informes municipals, es tracta d'un terreny ocupat de manera irregular on s'han detectat construccions precàries, problemes de salubritat i risc d'incendi. El govern municipal va defensar la necessitat de recuperar aquest espai per motius de seguretat i salut pública, mentre que els grups de l'oposició van expressar la preocupació per la situació social de les persones que hi resideixen i van reclamar garanties abans de qualsevol actuació futura. Escoltem Ramon Escolà com detalla la situació.
2: Al març d'aquest any es va incoar el procediment de recuperació d'ofici del bé públic de Manial situat al polígon 6 parcel·la 140. En la mateixa resolució es va donar trasllat als ocupants de les construccions de la parcel·la i es va notificar en 2 de les construccions, que és on es van trobar les persones, si no recordo malament, no sé si van vindre, es va donar audiència 3 o 4 adults. Respecte a la resta d'ignorats ocupants de la parcel·la, es va intentar en 2 ocasions més de fer les notificacions sense que hi hagin, no hi hem trobat ocupants. Aquests ocupants identificats no han presentat cap al tipus d'al·legació en els 15 dies que se'ls va donar de termini d'audiència i, a partir d'aquí, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament, es proposa recuperar d'ofici, en via administrativa, el bé públic de manial situat a la parcel·la del polígon 6, número 140, atesa la situació d'ocupació il·legal i el risc evident que hi ha per a la salut de les persones. Aquest acord el traslladarem també a la part de la gestió jurídica, a la policia local i en els serveis socials de l'Ajuntament. Gràcies.
0: Finalment, el ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per Esquerra Republicana per impulsar un model de patrimoni al servei de la ciutadania. El text aposta per reforçar la protecció i divulgació dels elements patrimonials de Castelldefels i promoure el seu paper com a eina de cohesió i memòria col·lectiva. La sessió va concloure amb diversos assumptes urbanístics relacionats amb el sector de Bellamar, l'aprovació d'un punt d'urgència vinculat a un immoble municipal del carrer Doctor Barraquer i el torn de precs i preguntes dels grups municipals. Una excavació arqueològica a l'entorn del castell de Castelldefels ha permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó fa prop de 2.000 anys. La troballa aporta nova informació sobre els orígens de l'ocupació humana d'aquest espai emblemàtic de la ciutat, molt anteriors a la construcció del castell medieval i de l'església romànica que actualment coronen el turó. Els treballs arqueològics han localitzat una sepultura sense aixovar, funerari, orientada cap a l'est i, és a dir, cap al punt on en surt el sol. Segons els investigadors d'aquesta disposició, podria estar relacionada amb creences tipus solar d'origen oriental, diferents de la religió romana tradicional, tot i que caldran nous estudis per confirmar aquesta hipòtesi. Els arqueòlegs recorden que fa prop de 2.000 anys aquest indret acollia una important vila romana construïda sobre un assentament ibèric anterior. Els seus habitants es dedicaven principalment a l'agricultura i a la ramaderia, amb conreus vinculats probablement a la vinya i altres activitats pròpies de l'època. La descoberta també podria tenir una relació directa amb dues de les figures romanes més conegudes de la història de Castelldefels, Gai Trocina Sindecmo i Valèria Aliné, una parella documentada gràcies a una làpida funerària romana conservada a l'església del castell. Els especialistes situen la seva vida entre la segona meitat del segle i l'inici del segle II després de Crist, un període que podria coincidir amb el de la persona ara descoberta. L'excavació ha estat dirigida per l'arqueòleg Pere Lluís Artigas i s'ha desenvolupat gràcies al finançament de l'Ajuntament de Castelldefels a iniciativa del Grup de Recerques Històriques de Castelldefels, GREIC, que també participa en l'estudi de les restes i dels materials localitzats. Segons ha informat l'Ajuntament, aquesta troballa contribueix a ampliar el coneixement sobre el passat romà de la ciutat i posa de manifest la riquesa patrimonial del castell de Castelldefels, un espai que continua revelant noves pàgines de la història local. La teleassistència s'ha consolidat en els darrers anys com un servei que va molt més enllà de l'atenció a les emergències. El conegut dispositiu amb el botó vermell ofereix no només una resposta immediata davant incidències, sinó també prevenció, seguiment i acompanyament emocional a les persones grans i vulnerables. Durant els mesos d'estiu, aquest servei intensifica les seves actuacions coincidint amb les onades de calor, l'augment del risc d'estafes i robatoris i situacions de soledat no desitjada. A través de trucades preventives, els professionals contacten amb les persones usuàries per oferir consells de seguretat, comprovar el seu estat i detectar possibles situacions de risc. La cap de Servei d'Atenció a la Dependència i la Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, Yolanda Moragas, explica que aquestes actuacions formen part d'un programa preventiu que funciona des de l'any 2015. L'escoltem.
3: El programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. Parlem de s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes o d'actualitat o de circumstàncies puntuals com ser al seu moment l'apagada general.
0: Segons Moragas, la teleassistència actual aposta cada vegada més per la prevenció i la promoció de l'autonomia personal, deixant enrere la idea de que el servei només actua quan algú prema el botó d'emergència. L'escoltem.
3: El canvi, una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al servei local de teleassistències. No és premer el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius i, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i en definitiva molt útils perquè el servei local de teleassistència és un servei amb el que les persones grans hi confien i, per tant, tot el que ve del servei local de teleassistència és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
0: Entre les campanyes més habituals hi ha les relacionades amb les altes temperatures. A través de les trucades, el servei recorda mesures bàsiques d'autoprotecció com hidratar-se correctament, evitar sortir durant les hores de més calor o fer ús de refugis climàtics disponibles als municipis. Així ens ho detalla Yolanda Moragas.
3: Protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca espais. L'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. I nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no? Estar molt més segura i en millors condicions.
0: La teleassistència també desenvolupa una tasca important en la prevenció d'estafes i robatoris, especialment durant l'estiu, quan moltes persones grans poden quedar més aïllades o amb menys suport familiar. Moraga recorda que davant de qualsevol dubte o situació que generi inseguretat, és preferible activar el dispositiu i consultar amb els professionals. L'escoltem.
3: Davant del dubte, prem el botó. No és, vull dir, no passa res. No passa res per premer el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. I a nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
0: Però el botó vermell no només està pensat per actuar davant d'una caiguda, un problema de salut o una emergència. El servei local de teleassistència també recomana utilitzar-lo quan una persona gran es troba davant una situació que li genera inseguretat o que no sap com gestionar-la sola. És el cas, per exemple, de persones desconegudes que intenten entrar al domicili fins a passar per tècnics d'una empresa o operaris d'algun servei. Davant de possibles estafes o intents d'engany, els professionals de teleassistència poden ajudar a verificar la situació i orientar la persona usuària abans de que prengui una decisió. L'escoltem.
3: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. Has premut el botó, que ens diguis. No, l'he apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Pues això, llavors diem, coneixes aquesta persona, qui et diu que és? No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca a aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no? De la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no? la situació en la que es troben.
0: Però una de les funcions menys visibles i alhora més valorades és l'acompanyament emocional. Moltes persones usuàries connecten amb la teleassistència simplement per parlar una estona o sentir-se escoltades. La responsable del servei, Yolanda Moragas, ens destaca que darrere del botó vermell també hi ha una important tasca de lluita contra la soledat no desitjada. L'escoltem.
3: Nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truque uns 2-3 cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per el que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin.
0: Des de la Diputació de Barcelona també es posa en valor el paper de les famílies. El servei permet reforçar el seguiment de les persones usuàries quan els familiars marxen de vacances i no poden fer el seguiment habitual. Escoltem la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona.
3: El Servei Local de Teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família, que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no? Servei Local de Teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al Servei Local de Teleassistències de si hi ha circumstàncies, no?, amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del Servei Local de Teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. No? I, doncs, mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el Servei Local de Teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport.
0: Així, la teleassistència es presenta avui com un servei integral que combina atenció immediata, prevenció, suport emocional i seguretat, convertint-se en una eina clau per afavorir l'autonomia i el benestar de les persones grans i vulnerables.
4: Ha estat notícia aquest dimarts.
0: Un dels punts centrals del ple de juliol ha estat l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. El text actualitza la normativa municipal per adaptar-la als nous models de desplaçament, especialment als vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, i incorpora noves mesures per reforçar la seguretat i la convivència a l'espai públic. Des del govern municipal, el regidor de Seguretat, David Soler, ha defensat que el text és el resultat d'un procés de revisió i actualització de la normativa, elaborat amb la participació d'entitats i associacions veïnals. A més, ha destacat la importància de les futures campanyes de conscienciació dirigides als usuaris de patinets per garantir una mobilitat més segura als carrers de la ciutat.
5: procés doncs, de revisió de la majoria de les normatives que tenim a la nostra ciutat, adequar-les a la realitat. Crec que ha sigut un text doncs, força adequat, que a més ha estat doncs, molt comentat també amb altres entitats i amb associacions de veïns, i jo crec que hem arribat a un text que realment doncs, ja reuneix doncs, la majoria de les necessitats que tenim doncs, en aquests moments a Castelldefels. A partir d'aquí, doncs, si avui s'aprova, doncs, es posaria ja doncs, en vigor i especialment doncs, intentarem posar en marxa campanyes doncs, de conscienciació, sobretot dels usuaris dels patinets als nostres carrers, sobretot per garantir que en els carrers peatonals i en aquestes zones on hi ha persones més vulnerables que estan transitant, doncs no es vegin doncs embestides per aquest tipus de vehicles i sobretot per intentar conscienciar els usuaris que han de tindre a partir d'ara doncs, una sèrie d'elements doncs, en vigor, com pot ser doncs, l'assegurança o la utilització doncs, del casc a la nostra ciutat. I a més, aquesta ordenança també deixa la porta oberta a que quan ja estiguin aplicats els reglaments de la Direcció General de Trànsit en aquesta matèria i, per tant, també tinguem noves eines i directament no tinguem que passar per aprovació al ple, sinó que directament ja es puguin incorporar aquestes normatives a l'ordenament jurídic de Castelldefels. Per tant, jo crec que amb això guanyem molt, guanyem temps, optimitzem doncs, la norma que teníem fins ara i crec que ha sigut un procés doncs, força adequat en aquest sentit.
0: Durant el debat, els grups de l'oposició han coincidit en la necessitat de regular els nous vehicles de mobilitat personal, tot i mostrar discrepàncies sobre alguns aspectes de la proposta. Des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amatet, ha valorat positivament la regulació dels patinets i la seva convivència amb els vianants, però ha demanat explicacions sobre la desestimació de les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Camí Ral.
6: Estem d'acord en que s'havia de regular uns elements que han aparegut, com són els elements de mobilitat personal i la seva convivència amb els vianants, i de quina manera una ciutat pot fer que això, que aquesta norma es compleixi d'una manera racional, que els vehicles puguin desenvolupar també en determinats casos de quina manera i de quin ordre es poden fer servir. I a mi el que m'ha sobtat és que hi ha hagut bàsicament una al·legació, unes al·legacions per part de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Can Vinader i que m'agradaria que el regidor ens expliqués per què no s'han estimat i quin ha estat el criteri per a aquesta desestimació.
0: En una línia similar, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Lourdes Armengol, ha assegurat que comparteixen els objectius d'una ciutat més segura, sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. Tot i això, ha criticat que no s'hagin incorporat les demandes dels veïns de Vistalegre relacionades amb la seguretat en els carrers amb una configuració específica.
7: És evident que Castelldefels necessita actualitzar la normativa de mobilitat per adaptar-la a una ciutat més segura, més sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. De fet, el mateix text de l'ordenança afirma que vol humanitzar la ciutat, prioritzar els mitjans de transport sostenibles i millorar la seguretat viària. I estem completament d'acord. Però precisament, com deia el company de Junts, perquè compartim aquests objectius, ens costa entendre la decisió del govern de desestimar les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns de Vistalegre. Entenem que no es demanen privilegis ni es qüestiona l'ordenança, solament es demana una cosa tan elemental com que una realitat concreta, la dels seus carrers, també es tingui en compte. Uns carrers on les voreres són inexistents o impracticables, on els vianants han de compartir espai amb vehicles i patinets, on les mesures preses fins ara de disminuir la velocitat són insuficients, no han funcionat perquè la realitat és que no es disminueix, tal com es manifesta amb les al·legacions. Potser caldria doncs, algunes actuacions físiques per obligar a reduir aquesta velocitat, un bàdem, per exemple, o fins i tot si cal restringir el trànsit en aquells carrers on la seguretat no estigui garantida.
0: Per la seva banda, la portaveu de Movem, Sílvia López, ha defensat una visió més àmplia de la mobilitat urbana, basada en la prioritat dels desplaçaments a peu, la bicicleta i el transport públic. Segons la formació, l'ordenança no aprofita prou l'oportunitat per avançar cap a un model de ciutat més pacificat i sostenible.
8: En aquesta proposta d'ordenança, doncs, veiem que la regulació, sobretot d'uns nous elements, que són els patinets o els vehicles de mobilitat personal, que han arribat al nostre carrer. Llavors, la qüestió que ens sembla fonamental és com regulem això? Per tant, què ens trobem en aquesta ordenança? No oblidem que quan es va començar a treballar aquesta normativa, un dels objectius centrals de la norma era precisament millorar la convivència i garantir la seguretat de vianants i usuaris de la via pública. I aquesta seguretat no s'aconsegueix doncs, aïllant-se o posant pedaços, sinó entenent la complexitat real que té Castelldefels. Des de Movem entenem la mobilitat com un pilar fonamental de la vida quotidiana, la pacificació dels carrers i la lluita contra el canvi climàtic. Volem una ciutat on la jerarquia sigui clara, com comentava la companya, primer les persones que caminen, després la bicicleta, el transport públic i finalment el vehicle privat. Un municipi amb una xarxa de carrils bici segregada, contínua i segura, amb entorns escolars pacificats, amb alternatives reals que connectin tots els barris, creiem que s'ha perdut l'oportunitat per regular la mobilitat de la nostra ciutat en aquesta direcció.
0: En la seva rèplica, David Soler ha explicat que les al·legacions presentades per l'associació veïnal no s'han incorporat perquè, segons el govern, plantegen qüestions de caràcter urbanístic que no poden resoldre's dins d'un marc d'una ordenança de mobilitat. Tot i això, ha assegurat que l'Ajuntament treballa en actuacions específiques per al barri de Vista Alegre a través de projectes de transformació urbana i de pla de barris. Finalment, la nova ordenança de mobilitat ha quedat aprovada de manera definitiva amb els vots favorables de l'equip de govern, l'abstenció de PSC i Junts i el vot contrari d'Esquerra Republicana de Catalunya i Movem. Amb la seva entrada en vigor, Castelldefels actualitza la regulació de la mobilitat urbana per adaptar-la als nous usos de l'espai públic i a la creixent presència de vehicles de mobilitat personal. El ple municipal també ha aprovat la creació de la nova ordenança fiscal número 28 que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics. Es tracta d'una eina prevista per la normativa catalana que permet als ajuntaments aplicar un suplement a la taxa turística que paguen els visitants que s'allotgen en hotels, càmpings, albergs i apartaments i habitatges d'ús turístic. Durant la presentació de la proposta, la regidora d'Economia, Cristina Corona, ha defensat la mesura assegurant que la taxa no recau sobre la ciutadania de Castelldefels, sinó que els turistes que visiten a la ciutat. Segons ha explicat, l'objectiu és contribuir a finançar els serveis municipals i els costos associats a l'activitat turística.
9: Sí, tal com sabem, la Generalitat va aprovar aquest nou impost, aquesta nova taxa, donant l'oportunitat als ajuntaments de fer el cobrament a hotels, a albergs, a càmpings i a pisos turístics, que és un recàrrec que al final no paga el ciutadà, paga el turista que ve de fora i és el que passem ara aquí. És important remarcar que això només es cobra els 7 primers dies d'estança, és a dir, que si t'estàs un mes en un hotel, només pagues la primera setmana, tampoc no paguen els menors d'edat i tal com veieu al punt de ple i al punt de la comissió s'ha establert un barem en funció de la categoria de l'hotel. Nosaltres entenem que aquí ja sabeu que ens encanta que vinguin els turistes, però tot això costa molt de mantindre i al final és un tema que no paga aquesta taxa no la paga el ciutadà Castelldefels i ens ha semblat oportú. Gràcies.
0: Durant el debat des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amate, ha demanat més informació sobre la recaptació actual de la taxa turística, les previsions d'ingressos amb un nou recàrrec i mecanismes de control sobre els habitatges d'ús turístic.
6: Tres preguntes. Quin import suposa la recaptació per aquest concepte ara sense la pujada? I quina estimació creuen que pot suposar amb la pujada? I després una especial referència als habitatges d'ús turístic, si tenen o han aconseguit algun tipus de control, inspecció, perquè probablement és un focus de frau, no només respecte a aquest impost, sinó en altres situacions.
0: Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Rita Borque, ha mostrat el suport del grup a la mesura, argumentant que el turisme genera costos que han de revertir en la ciutat. Tot i això, ha reclamat un compromís polític més clar perquè els recursos obtinguts es destinin realment a l'habitatge de l'espai públic i serveis municipals.
10: Bé, des d'Esquerra Republicana compartim el principi de l'ordenança. De fet, en el Parlament l'hem defensada i hem fet aportacions a la nova llei, perquè creiem que és cert que el turisme genera activitat econòmica, però també genera costos per a la ciutat i és raonable que contribueixi a finançar els serveis públics que fan possible aquesta activitat. Parlem de costos sobre la neteja, el manteniment de l'espai, la seguretat, la mobilitat, el patrimoni o la pressió que també es produeix sobre l'habitatge. És de justícia, per tant, que una part d'aquest impacte reverteixi en benefici del conjunt de la ciutadania, ja que som els veïns i veïnes, a través dels impostos, els que estem sufragant d'alguna manera aquestes despeses amb els nostres impostos. Ara bé, també volem posar sobre la taula una reflexió important. L'ordenança diu que aquest recàrrec ha de servir per reforçar el finançament local i contribuir especialment a les polítiques d'habitatge. Compartim plenament aquest objectiu, però si llegim atentament el text veurem que això és una declaració d'intencions. L'ordenança no estableix cap obligació sobre el destí dels recursos que es recaptin. No garanteix que aquests diners es destinin a l'habitatge ni a la millora de l'espai públic ni als barris que suporten una major pressió turística. Jurídicament, aquests ingressos passaran a formar part dels recursos generals de l'Ajuntament i serà el pressupost municipal qui acabarà determinant on es gasten. Això no passa només a Castelldefels. De fet, hem estat mirant en diverses poblacions i veiem com a Barcelona també té una ordenança molt similar i tampoc vincula jurídicament el destí dels ingressos. La diferència és que a Barcelona sí que ve acompanyada per aquesta aprovació del recàrrec amb un compromís polític explícit.
0: Des de Movem, la seva portaveu, Sílvia López, també ha celebrat l'aplicació del recàrrec municipal, destacant que permetrà que una part dels costos derivats de l'activitat turística, com ara la neteja, la seguretat o la mobilitat, siguin assumits també pels visitants.
8: Nosaltres volem celebrar que s'apliqui aquest recàrrec a aquesta eina, no? Que Castelldefels, doncs, ens sembla una mesura absolutament fonamental pel bon funcionament de la nostra ciutat, perquè sabem que el turisme és un dels motors econòmics, però també genera aquests impactes negatius. Fins ara, els costos aquests extres, no? Que generen els turistes, neteja, seguretat, mobilitat, manteniment, tot això, doncs, ho pagaven els veïns i veïnes, i a partir d'ara, doncs, amb aquest recàrrec, tindrem l'oportunitat de que també aquests turistes que venen a gaudir de la nostra ciutat, doncs, tinguin una part també per pagar-ho, no? Això, jo també volia dir, és que no és una eina aïllada, és una eina que, de govern que el nostre grup parlamentari va proposar al Parlament de Catalunya i de la qual estem especialment orgulloses, perquè ens preocupa molt com els pobles i les ciutats del nostre país van perdent la seva identitat, convertint-se en espais on la gent viu envoltada de decorats pel visitant i perden, doncs, el seu sentit de comunitat. I tot això, doncs, volem lluitar contra tot això, lluitem, ho fem aquí a Castelldefels a cada ple perquè pensem que això ha de ser un lloc on hi puguem viure.
0: En la seva intervenció, la portaveu del PSC, Eva López, ha posat sobre la taula les dimensions del sector turístic a Castelldefels i, com altres grups, també ha demanat concreció sobre la destinació final dels ingressos que generin amb aquest recàrrec.
9: També, ja que estem aquí, aprofito perquè les persones que ens escolten puguin saber també quants establiments turístics tenim a la ciutat i tenim entre hotels i hostals 9 establiments, que són 1.215 places, apartaments turístics tenim 18 establiments, que són 410 places, càmpings tenim un amb 1.050 places i habitatges d'ús turístic tenim aproximadament 430 habitatges amb 2.150 places. Això vol dir que tenim 4.825 places per a allotjaments turístics. Llavors, amb totes aquestes dades sí que ens agradaria saber a quins d'aquests conceptes que hem dit anteriorment aniran destinades a la recaptació, perquè jo crec que aquí és on està el veritable meollo de la qüestió, no? Estem molt d'acord en que aquesta ordenança es pugui aprovar, però sí que és veritablement urgent saber on es dedicaran aquests diners.
0: La nova ordenança fiscal ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. Amb aquesta aprovació, Castelldefels podrà aplicar el recàrrec municipal sobre la taxa turística i disposar de nous recursos per afrontar les despeses associades a l'activitat turística i a la gestió de l'espai públic. La creació de la nova ordenança fiscal número 28 ha quedat aprovada per unanimitat durant la sessió plenària.
4: Ha estat notícia aquest dimecres.
0: La sinistralitat viària a Castelldefels continua mostrant una evolució positiva segons les dades facilitades per la policia local. Durant el primer semestre de 2026 s'han registrat 153 accidents de trànsit i 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Les dades també reflecteixen una reducció de la gravetat dels sinistres. Els ferits greus han passat de 8 a 6 persones, una disminució del 25%, i es manté la línia dels darrers anys, marcada per la reducció dels accidents i l'absència de víctimes mortals. Escoltem el Leo Piqué, sotsinspector de policia local.
11: Doncs sí, mira, val la pena remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència d'accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no han tingut cap mort, per sort. Però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos, perquè és un dels objectius que es marquem cada any d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes. Se fa un balanç i un estudi de tota la sinistrabilitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i, fins i tot, a nivell del país. Doncs el que cal destacar és que, finalment, els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat, perquè l'accident del vianant sol ser greu.
0: Des de la policia local es valora positivament aquesta tendència que atribueixen a les actuacions de prevenció, vigilància i sensibilització desenvolupades de manera continuada al municipi. Tot i la millora general de les xifres, els col·lectius més vulnerables continuen concentrant una part important de les víctimes. Durant els primers 6 mesos de l'any, la meitat de les persones ferides han estat motoristes, vianants, ciclistes o usuaris de vehicles de mobilitat personal. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més persones lesionades, seguit dels vianants, els ciclistes i els usuaris del patinet elèctric. Un altre dels factors que continua tenint una incidència destacada en la sinistralitat és el consum d'alcohol i drogues. Les dades indiquen que el 14% dels accidents registrats durant el primer semestre de 2026 van estar relacionats amb la presència d'aquestes substàncies. Per aquest motiu, la policia local manté de forma regular les campanyes de control d'alcoholèmia i drogues, especialment durant els mesos d'estiu i en zones vinculades a l'oci nocturn. Escoltem el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué.
11: Però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni de que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i a la millor també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any. El que passa que ara a l'estiu incidim més.
0: A més de la tasca de control, els responsables policials destaquen la importància de la conscienciació ciutadana. Segons apunten, en els darrers anys s'ha produït un canvi progressiu en els hàbits de la població respecte al consum d'alcohol i drogues abans de conduir, una evolució que també contribueix a la reducció d'accidents més greus.
11: La veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix i hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys, i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum, evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
0: Pel que fa als punts amb més accidentalitat, l'Avinguda de la Constitució encapçala la llista amb 13 sinistres durant el primer semestre de l'any. La segueixen el Passeig Marítim i l'Avinguda del Canal Olímpic amb 7 accidents cadascuna. La policia local assegura que continuarà treballant en la prevenció de conductes de risc, en el reforç dels controls i en les accions de sensibilització amb l'objectiu de seguir reduint tant el nombre d'accidents com la seva gravetat i avançar cap a una mobilitat cada vegada més segura a Castelldefels.
4: Ha estat notícia aquest dijous.
0: Castelldefels ha fet un nou pas en l'àmbit de la inclusió esportiva amb la presentació de la nova Escola Adaptada de Futbol Inclusiu, una iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels i l'Associació ISTEA, que començarà la seva activitat el pròxim mes de setembre. El projecte es va presentar aquest dimecres al Camp Municipal dels Canyars davant de representants municipals responsables de les entitats impulsores i famílies interessades. La iniciativa neix amb l'objectiu de garantir que infants i joves amb necessitats específiques d'esport i de suport puguin accedir a la pràctica esportiva en un entorn adaptat, inclusiu, respectuós i amb les seves necessitats. Des d'ISTEA expliquen que la proposta respon a una demanda de moltes famílies que buscaven espais esportius adaptats als seus fills i filles. Escoltem la Pilar García, directora d'ISTEA.
12: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona no? o tercera que tingui escola adaptada de futbol.
0: L'escola és fruit de la col·laboració entre l'associació especialitzada en l'acompanyament de persones amb trastorn de l'espectre autista i les seves famílies i la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels, creada per impulsar projectes socials vinculats a l'esport. Els seus responsables destaquen la iniciativa vol convertir el futbol en una eina d'inclusió, socialització i desenvolupament personal, obrint les portes a infants que sovint troben dificultats per participar en activitats esportives convencionals. Així ens ho explica el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz.
13: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica doncs, per la Unió Esportiva Castelldefels i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran diguem, de la ciutat, que té gairebé doncs, cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol i el que vol és apropar l'esport, inicialment al futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
0: Abans de l'inici de les activitats previstes per al setembre es durà a terme un treball individualitzat amb cada participant. Aquest procés incluirà reunions amb les famílies, l'elaboració de perfils sensorials i l'avaluació de necessitats específiques perquè cada infant per adaptar al màxim les sessions esportives. A més, els entrenadors rebran formació específica i es prepararan activitats i materials adaptats per afavorir la participació i el benestar dels participants. El projecte ha despertat un notable interès abans fins i tot de la seva posada en marxa. Segons les entitats impulsores, ja n'hi ha més d'una veintena d'infants inscrits per participar en aquesta primera temporada. Els seus responsables remarquen que l'objectiu va més enllà de la pràctica esportiva i que l'escola està oberta a qualsevol infant que necessiti un suport específic per desenvolupar la seva activitat dins d'un entorn segur i inclusiu. Amb aquesta nova escola adaptada i de futbol inclusiu, Castelldefels reforça la seva aposta per un model esportiu més accessible i inclusiu, amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats i facilitar que tots els infants i joves puguin participar de la vida esportiva de la ciutat. La campanya d'estiu continua marcada pel risc elevat d'incendi forestal, una situació que obliga a mantenir la màxima vigilància també a Castelldefels. De les altes temperatures, la sequedat de la vegetació i les possibles ratxes de vent converteixen aquests mesos en un període especialment delicat per la prevenció d'incendis. Aquest mateix cap de setmana, els serveis d'emergència van intervenir en un incendi forestal a la zona de Calganxo. La ràpida actuació dels primers efectius desplegats va permetre controlar el foc en una fase inicial i evitar que les flames es propaguessin a una superfície més ampla. El sotinspector de la policia local, Leo Piqué, ens explica com es va desenvolupar aquesta intervenció.
11: El foc la setmana passada d'un vehicle al carrer Mansió, de Vista Alegre, un vehicle que se va cremar també i bueno, no va tenir més transcendència, més que danys materials, però evidentment no deixem d'entendre que és molt aparatós, no? Quan en un carrer se'n crema un cotxe, doncs provoca certa inseguretat i certa por, no? I sense anar més lluny, aquesta matinada, a les 3 del matí, se'ns ha encès un altre cotxe, concretament a Pérez Galdós, al Poal. En aquest cas, l'afectació ha sigut més greu, perquè a més això ha provocat un escapament de gas i una afectació al tendit elèctric, l'encendre d'aquest cotxe. Aquest cotxe era un cotxe elèctric, a més, amb bateries, la qual cosa el seu tractament és diferent, se complica referent a un cotxe de combustió ordinari, i sembla ser que hi ha indicis que aquest incendi podria estar provocat. Ara estem ja iniciant una investigació, a veure què hi ha d'aquesta hipòtesi, encara no ho sabem, però el cert és que ha afectat a un cotxe i després n'ha afectat a dos més, que estaven a costat també. Però bueno, al final s'ha pogut sofocar sense cap dany personal i el més important que tampoc el foc ha traspassat al bosc. Recordem que Pérez Galdós està al costat del bosc, del Poal, i per sort aquest foc no ha traspassat a la zona forestal.
0: Però aquest no ha estat l'únic incident registrat en els darrers dies al municipi. També s'han produït dos incendis de vehicles, un al carrer Manxó de Vista Alegre i un altre en aquesta passada matinada al carrer Pérez Galdós del barri del Poal. En aquest últim cas, el foc va afectar un vehicle elèctric i va provocar una fruita de gas. Malgrat la complexitat de la intervenció, les flames no van arribar a la zona forestal propera, evitant així conseqüències de major gravetat. La ubicació de Castelldefels, envoltada en part per espais naturals i zones boscoses, fa que la prevenció sigui una prioritat constant durant els mesos d'estiu. Els responsables de seguretat recorden que qualsevol incendi, encara que s'iniciï lluny del municipi, pot acabar afectant l'entorn si es donen les condicions meteorològiques adequades. Per aquest motiu, la coordinació entre la policia local, els bombers de la Generalitat, els agents rurals, Protecció Civil i la resta de cossos d'emergència resulta essencial per actuar amb rapidesa davant de qualsevol incidència. D'altra banda, la Generalitat manté activades diverses restriccions preventives davant del risc d'incendi forestal. Recordem que aquí a Castelldefels fins al pròxim 2 d'agost continua prohibit fer foc en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que ens envolta. Els especialistes insisteixen que els primers minuts són determinants a l'hora de tenir controlat un incendi. Per això fan una crida a la prudència i a la responsabilitat ciutadana per evitar conductes de risc que puguin posar en perill tant el medi natural com la seguretat de les persones.
4: Ha estat notícia aquest divendres.
0: El debat sobre el nou reglament d'armes de la policia local va centrar una part del ple municipal celebrat divendres passat a Castelldefels. La normativa regula l'ús de diferents eines policials, entre elles els dispositius conductors d'energies coneguts popularment com pistoles Taser. Durant la sessió, el regidor de Seguretat, David Soler, va defensar la necessitat de disposar dels recursos adequats per afrontar situacions cada vegada més complexes i va remarcar que només podran fer ús d'aquests dispositius els agents que disposin de la formació i acreditació específiques. L'escoltem.
5: I estem veient com hi ha molts moments crítics i que estem veient que cada vegada són més en els que hem d'estar preparats i hem de tindre el màxim d'eines possibles per poder actuar. I com vostè deia, sí, la formació està prevista i a més, fins ara només podien utilitzar aquest tipus d'eines, en aquest cas estem parlant de les Taser, els caporals de la policia local, que tenien la formació i el curs realitzat, i ara, com que evidentment hem ampliat el nombre de caporals a la policia local, doncs tots ells doncs, es programarà doncs, dins de la programació habitual de formació a la policia local perquè tots ells tinguin aquest curs realitzat per poder-los utilitzar. Per tant, no tota la plantilla de la policia local pot fer servir aquest tipus d'elements, només aquells que tenen la titulació i la formació expressament doncs, expedida per aquest tipus d'intervencions. Per tant, jo crec que som plenament garantistes. I, a més, la policia local, i jo crec que tots els que han governat aquesta ciutat crec que podran coincidir, tenim una de les policies locals més ben preparades, més ben formades.
0: Per la seva banda, Movem Castelldefels va reiterar les al·legacions presentades durant el període d'exposició pública. El grup va assegurar que la seva postura no suposa un qüestionament de la feina de la policia local, però va criticar que el govern descartés les propostes que, segons la formació, haurien permès de disposar d'un reglament amb més garanties. Així ho va explicar el regidor de Movem, Javier Martín.
14: Pues des de Movem vam decidir fer aquestes al·legacions i vull començar reiterant doncs, que el que ja vam dir durant l'aprovació inicial, que el nostre posicionament crític no és en cap cas un atac o ni un qüestionament a la feina dels homes i dones de la plantilla local de Castelldefels. Ben al contrari, sabem perfectament que els nostres agents cada dia viuen situacions molt complexes i de risc a la via pública. Reconeixem la seva professionalitat i sabem que a la nostra ciutat l'ús de les eines de dispositius conductors d'energia ha estat fins ara aïllat i extremadament ponderat. La feina a peu de carrer, la mediació i el contacte amb el teixit veïnal i comercial fan que molts d'aquests agents siguin el pilar real de la convivència a Castelldefels. Precisament per respecte a la policia local i per seguretat a tota la ciutadania, la nostra crítica avui s'adreça directament a vostès, senyors de l'equip de govern municipal. Vostès tenien l'oportunitat política de dotar Castelldefels d'un reglament d'avantguàrdia, d'un text garantista que protegís tant el ciutadà com el propi agent de situacions d'alta tensió, mai millor dit. En lloc d'això, han preferit desestimar íntegrament totes i cadascuna de les al·legacions que van presentar.
0: Des del PSC, en canvi, es va donar suport al text. Els socialistes van defensar la necessitat de dotar la policia local de les eines necessàries per desenvolupar la seva feina, tot insistint igualment en la importància de la formació dels agents que les hagin d'utilitzar. Ho destacava el portaveu socialista Jordi Planell.
15: Nosaltres, com vam manifestar l'aprovació inicial, donarem suport amb aquest reglament, perquè pensem que hem de dotar a la nostra policia local de les millors eines possibles. També entenem que aquí el regidor, en aquest cas el senyor Soler, no té molt marge de maniobra perquè estem sota un reglament estatal i autonòmic. Per tant, ens hem d'adequar aquí. I res més. Tan sols podria comentar-li el mateix que li vaig comentar l'altra vegada. Si hi ha previst una planificació per formació amb l'ús d'aquestes armes.
0: Finalment, el reglament d'armes de la policia local va quedar aprovat definitivament amb els vots favorables de l'equip de govern, el PSC i Junts, i l'abstenció d'Esquerra Republicana i el vot contrari de Movem Castelldefels.

El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xergo ja han fet pública la programació cultural dels mesos d'octubre, novembre i desembre. La nova temporada arriba sota el lema Inspira i inclou una oferta variada d'arts escèniques amb teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per tots els públics. Todo lo bueno que inventamos. La programació arrencarà a principis del mes d'octubre amb el musical That Jazz Tribute a Chicago, seguit d'altres propostes destacades com Dràcula, Friends the Musical Parody o els espectacles del cicle Castelldefels Comedy Stars, que tornaran a portar l'humor a l'escenari del Teatre Plaza. Durant el mes de novembre, la música i la comèdia continuaran tenint un paper protagonista amb propostes com Carmen, una petita història d'amor, el monòleg de Santi Rodríguez o l'espectacle No me toques el cuento, inclòs en la programació vinculada al Dia Internacional per l'Eliminació de Violència.

O acollirà sessions de cinema, concerts en petit format i activitats culturals complementàries al llarg de tota la temporada. Les entrades per als diferents espectacles ja es poden adquirir a través de la plataforma Entròpolis. Des de l'Ajuntament destaquen que la nova programació manté l'aposta per oferir una oferta cultural diversa, accessible, consolidant el Teatre Plaza com un dels principals espais culturals de Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrim el nostre llibre d'històries viatjant fins a Vilacromada del Camí, un poble de conte on cada any es fa una trobada molt especial, organitzada

0: per l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes.
1: Sí, però atenció, perquè aquest any els toca el torn a uns convidats una mica particulars. Parlem dels qui sovint els fan fer els papers de dolents i dolentes de la història. Dracs que treuen foc, llops de dents molt afilades i bruixes amb berrugues al nas. I d'entrada, la gent del poble no els fa una bona acollida, precisament.
0: En aquest relat es posaran en joc les habilitats socials i els prejudicis de la gent de Vilacromada, que rep els convidats de mala manera i faltant-los al respecte pel simple fet de ser diferents. Però el conflicte es començarà a resoldre quan aquests personatges puguin compartir com se senten, despertant la empatia de tothom.
1: Perquè a vegades les aparences enganyen i tothom es mereix una oportunitat, oi?
0: I tant. Bé, expliquem el conte, que de ben segur ens ajudarà a tots plegats a ser una mica millors cada dia. Obriu bé les orelles, que arriba Dracs, Jobs i Bruixes.

0: Vilacromada del Camí era un poblet de conte, amb els seus carrerons ondulats de pedra rogenca i aquelles cases tan blanques, amb les portes i els porticons de mil colors, semblava tocat per la màgia. De les seves fonts embrollava una aigua ben especial que, amb la llum del sol, anava canviant de color, convertint la vila en un preciós arc de Sant Martí. Era el lloc ideal per fer-hi la trobada que organitzava, un cop l'any, l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes, coneguda també com la APCL. Estava tot a punt per rebre els convidats i les convidades i el llegendari Flavio, l'unicorn alat, esperava, majestuós, la seva arribada. De sobte, entrant pel carrer Major, van aparèixer quatre llops enormes caminant a pas ferm en direcció al centre del poble. Al seu pas, els vilatans de Vilacromada tancaven portes i porticons i tot eren corredisses per amagar-se a les seves cases. Encara desconcertats per aquella aparició, el pànic es va apoderar de tot el poble quan, del cel, van començar a baixar dracs de tota mena i també alguna draga, que es deixaven caure sobre taulades, places i carrers, fent bategar les ales i aferrant-se ben fort amb les seves ungles. Mentrestant, en Flavio, l'unicorn alat, corria nerviós pels carrers empedrats.
1: Com m'he pogut oblidar d'una cosa tan important? A veure com l'arreglo jo. Ara, tot aquest guirigall.
0: I llavors van arribar elles, les bruixes, i també algun bruixot, empaitant-se les unes a les altres a gran velocitat, enfilades a les seves escombres voladores, enriolades i trapelles, voleiaven per sobre de les teulades presumint de llibertat. Llops, dracs i bruixes es dirigien al mateix indret, a la plaça Major, que, a poc, es van omplint i els van anar reunint a tots i a totes. Feia temps que no es veien, i tot eren crits, udols, esbufecs i rialles, mentre l'unicorn intentava posar-hi ordre. La bruixa de Hansel i Gretel va preguntar:
2: "Diria que falta algú, oi?"
0: I el llop de les set cabretes va afirmar:
3: "I tant! Ja saps que sempre arriben els últims."
0: Va ser dir això, i el terra va començar a tremolar. Es podia sentir a cada tremolor. Semblava que la fi del món hagués arribat a Vilacromada del Camí, però no. Només eren alguns gegants i algunes gegantes que s'afegien a la trobada. Flavio va fer un gran sospir i va dir:
1: "Ara sí que ja hi som tothom. Seguiu-me."
0: L'unicorn els va guiar fins a Can Picarol, una masia que hi havia als afores del poble i on conviurien durant un parell de dies. Segur que els vilatans i les vilatanes ho agrairien. S'havia oblidat d'explicar-los quins eren els personatges que ocuparien el poble aquell any i estaven ben espantats. Al cap d'una estona, l'alcaldessa, acompanyada per una comitiva de gent del poble, es va presentar a Can Picarol i va trucar a la porta. Atent, va obrir i els va convidar a passar.
1: "Sigueu benvinguts i benvingudes. Com veieu, hem inaugurat la 13a trobada de personatges de contes i llegendes de l'APCL. I demà, com fem cada any, hi haurà el dinar de germanor a la plaça Major."
0: L'alcaldessa, amb cara de preocupació, va dir: "D'això venim a parlar. Hem hagut d'anul·lar el dinar."
1: "Com? El dinar? Què ha passat? Com és que no es pot fer?"
0: "Que la gent del poble ha vist els personatges que anaven arribant. S'han espantat i, un a un, s'han anat esborrant del dinar. Al final, no ha quedat ningú."
4: "No en volem de bruixes aquí! No en volem! Som mala gent!"
5: "Ni de llops tampoc, que encara es cuspiran algú."
0: "Aviam, és que a qui se li acut convidar tota aquesta patuleia? Potser ens ho hauríeu hagut de consultar abans d'organitzar aquesta trobada." Al voltant de la comitiva i d'en Flavio, l'unicorn alat s'havia anat formant un cercle amb alguns convidats i convidades que escoltaven amb atenció la conversa i s'anaven entristint.
2: "Nosaltres també som personatges de conte igual que els altres a qui convideu cada any.
6: Dona, iguals, iguals, no sou.
4: Vosaltres sou dolents.
0: I, molt indignat, el drac de la llegenda de Sant Jordi, que també hi era, va afegir...
7: No hi ha dret. Així és cosa de que escriu els contes. A tots i totes nosaltres sempre ens toca la pitjor part. Quantes princeses i surten fent malifetes, eh? I a mi el cavaller sempre va matar. I matar no està gens bé, eh?
4: Home, vist així...
7: Què seria dels contes sense personatges com nosaltres, eh? A tothom li agraden els contes on surten dracs i dragues, bruixes i bruixots, gegants, gegantes, o llops i lloves.
0: A l'escoltar les paraules del drac, el llop de la caputxeta vermella, de sobte, va saltar i va dir...
4: Lloves? On has vist que hi surtin lloves als contes? Sempre som nosaltres, els llops, els qui ens toca conspir-nos, àvies, nens, nenes, cabretes. Això tampoc és just.
2: És veritat. De bruixots també n'hi surten ben pocs. I nosaltres, les bruixes, sempre som velles, tenim berrugues, som lletges i peludes. És desesperant.
0: La comitiva de vilatans i vilatanes de Vilacromada del Camí se'ls escoltaven amb sorpresa i amb certa empatia. Molt intrigat, un botiguer va exclamar...
5: I tot això? Ja ho heu dit a qui escriu els contes? Segur que si els hi dieu, ho entendran i faran alguna cosa.
4: Ui, si ens fa d'anys que ens queixem al nostre sindicat. Ara sembla que ens comencen a fer una mica de cas, però...
8: Però què?
4: Sempre us faran més cas a vosaltres, que sou qui llegiu i expliqueu els seus contes.
0: L'endemà, al final, es va celebrar el dinar de germanor. Van ser menys que altres anys, però molt ben avinguts. Diuen que va ser la trobada més enriquidora de les que s'havien fet fins llavors. Canviarien moltes coses a partir d'aleshores en el món dels contes.
8: Després de tantes aventures, és el moment de fer un viatge molt i molt llunyà. Creuem l'oceà i viatgem enrere en el temps fins a les grans planes de l'oest americà, terra de tribus de nadius, de fletxes, de cavalls i de grans caps indis.
0: Allà, entre tipis i fogueres, hi havia una llei sagrada que tothom respectava per sobre de tot, el valor de la paraula donada. Quan un indi deia que faria una cosa, era més sagrat que qualsevol paper signat. Però la història d'ara ens presenta un personatge ben diferent. Un indi que tenia la mala llet de no complir mai la seva paraula.
8: Un indi trapella que prometia coses i després, si t'he vist, no me'n recordo. Però en el món de les llegendes, les promeses trencades sempre porten conseqüències i el nostre protagonista rebrà una lliçó d'aquelles que no s'obliden mai.
0: Prepareu el vostre plomatge i pareu bé l'orella al so dels tambors. Ja arriba l'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa i he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cèrvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams d'arròs i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cèrvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona, va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya. i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I després de viatjar per terres de bruixes, llops, dracs i grans tribus índies, tornem a aterrar a la realitat amb una història que, estic segur, farà que més d'un dels nostres oients s'hi senti ben identificat.
0: I tant! Anem a conèixer la Martina i la Cristina. Són dues germanes bessones que s'assemblen gairebé en tot. A totes dues els encanten els macarrons, el color taronja, els animals i a jugar a futbol. Però tenen una sola diferència que ho canvia tot. La Cristina fa els deures de seguida per poder anar al parc. I la Martina... Ui, la Martina... La Martina els detesta.
1: De cap de les maneres els vol fer. Cada tarda, mentre la seva germana corre a jugar amb la pilota, la Martina es queda a casa fent rebequeries, plorant o queixant-se. Fins que li toca fer les feines a última hora, quan els nens ja tornen de la plaça.
0: Però un bon dia, els avis els fan un regal d'aquells que fan saltar d'alegria. Una pilota de futbol de reglament. La Martina té tantes ganes d'estrenar-la que s'haurà de plantejar si val més la pena continuar plorant o bé agafar el llapis, concentrar-se i aprendre una lliçó de les que serveixen per a tota la vida.
1: Aconseguirà la Martina acabar a temps i anar a jugar? Descobrim-ho amb l'últim relat d'avui a l'hora del conte. La Martina no vol fer els deures.

0: La Martina i la Cristina són dues germanes bessones. Les dues tenen els mateixos gustos i aficions. Menjar macarrons, el color taronja, els animals, jugar a futbol... Només es diferencien en una cosa. La Martina detesta fer els deures. Les dues saben que si fan cada dia aviat les seves tasques, podran anar a jugar al parc que es troba davant de casa. Després de dinar, la Cristina obre la seva motxilla, treu els llibres i les pintures de colors i seu a la seva taula tranquil·lament a fer tots els exercicis, encara que de vegades les matemàtiques li costen una mica. Ella posa la seva obstinació i resol aviat les seves tasques. Sap que d'aquesta manera podrà anar a jugar al parc. Una vegada que acaba els seus deures, se sent contenta i feliç. Ja ha complert per avui, així que tanca els llibres i agafa la seva pilota per anar al parc a gaudir amb els amics. Però amb la Martina la història és totalment diferent. Igual que la seva germana, obre la motxilla i treu els llibres. S'asseu còmodament, però en lloc de començar a fer els deures, la nena comença a jugar i a entretenir-se a la més mínima oportunitat. Li avorreixen els deures. Li ve molt de gust anar al parc, però no vol fer abans les tasques escolars. Els seus pares li recorden cada dia que si no les fa, no sortirà de casa i molt menys anirà al parc. El primer són els deures. La Martina no suporta escoltar això. Ella només vol anar a jugar. Després d'escoltar diverses vegades els advertiments dels seus pares, la petita comença a sentir les rialles i veus dels nens jugant al parc i la ràbia s'apodera d'ella. En aquell moment, igual que tots els dies, la Martina comença a plorar, a cridar i picar de peus amb totes les seves forces per aconseguir el seu objectiu. Els deures no estan fets, així que els seus pares deixen que plori el temps que necessiti fins que comprengui que amb les rabietes i plors no aconseguirà absolutament res. Com sempre, entre llàgrimes i protestes, acaba els deures a última hora, quan la seva germana ja torna de retirada del parc.
1: Si haguessis fet els deures aviat, t'ho haguessis passat de meravella al parc.
0: Li repetia constantment la seva germana. Diàriament, l'escena es repetia i la Martina es quedava a casa plorant desconsoladament mentre que la seva germana sortia a gaudir i a jugar amb els altres nens al parc. Però un dia, els seus avis els havien regalat una pilota nova, ni més ni menys que una pilota de reglament. Les germanes estaven com boges de contentes. No podien pensar en res més que no fos en anar a estrenar-la al parc juntament amb els seus amics. Aquell dia la Martina havia d'anar al parc com fos i quan abans millor per aprofitar al màxim la llum del dia. Va veure com la seva germana començava a fer els deures, així que va pensar que el més ràpid era fer-los ella també. Va treure els seus llibres i el llapis i, concentrada com mai, va aconseguir acabar les seves tasques gairebé a l'hora que la seva germana. La Martina ha fet els deures. Repetien tots a casa aquella tarda. La petita se sentia orgullosa. Per fi ningú la renyava, no acabava plorant i, el més important, podria anar al parc a estrenar la pilota. Des de llavors, la nena va comprendre que hi ha temps per a tot, si se sap aprofitar, i que de res li servia enfadar-se i queixar-se, ja que l'única cosa que aconseguia era enfadar els seus pares i quedar-se a casa. La Martina va aprendre una bona lliçó.
2: I un cop hem après amb la Martina que hi ha temps per tot, si sabem aprofitar-ho bé, arriba el moment de tancar el nostre llibre de les històries per avui. Però no marxarem de qualsevol manera, Mercè, no, senyor. Marxarem ballant.
3: I tant que sí, Lluís. Ho farem amb una de les artistes més marxoses de casa nostra, la Lali Bigut, i la seva cançó, La cuca i el grill.
2: Prepareu-vos per moure l'esquelet, saltar ben alt i encomanar-vos de tota l'energia positiva del Kindy Rock d'aquesta cançó.
3: Olé.
2: Una manera genial d'acomiadar una setmana plena de dracs, bruixes, indis i deures fet a temps.
3: Nosaltres marxem a buscar un grill per fer-li els cors, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora. a la vostra emissora local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Ep, no hi falteu!
2: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Aprofiteu bé el temps i ja ho sabeu. Mentre no ens trobem a trobar...
3: Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, i com no, avis i àvies. Si ens esteu escoltant vol dir que esteu a punt i amb ganes d'escoltar l'hora del conte. Així doncs, comencem.
1: Exacte, Lluís. Tots plegats a escoltar nous contes, perquè passeu una bona estona plena de fantasia.
0: Però, Mercè, no només de contes, perquè de segur que ens portes una nova paraula perduda, oi?
1: I tant, i tant, i tant, la tinc. És una paraula que, a més, de segur us agradarà molt a tothom, perquè el seu significat és passar-s'ho bé, gaudir i esvergir-se. Oh. I ara que ve l'estiu, això és una bona dosi.
0: M'has deixat amb ganes de saber la paraula, eh? Bé, en tot cas, avui sí que ens ho passarem molt bé amb els dos contes que us portem.
1: Doncs anirem a la nostra biblioteca particular i us recomanarem un molt bon conte.
0: I, com sempre, acomiadarem el programa amb bona música per ballar.
2: I el conte què?
1: Doncs l'Aran té raó. Anem pel primer conte d'avui. És un conte de tres animals i una nena d'allò més tafanera.
0: Es tracta del conte clàssic dels Tres Ossets i la Rinxos d'Or, amb una adaptació feta per Sarah C. Bryan. Una vegada hi havia tres ossos que vivien junts en una caseta al cor d'un bosc. Un d'ells era un osset petitó. N'hi havia un altre de mida mitjana i l'altre era molt i molt gros.
1: Un dia havien fet les sopes de l'esmorzar i ja n'havien omplert els bols. Però les sopes eren molt calentes i se n'anaren cap al bosc a passejar una mica mentre es refredaven. Però no comptaven que en aquest temps de passeig algú entraria a casa seva.
0: Mira, farem una cosa. Escoltarem què va passar a casa dels tres ossets.

0: Hi havia una vegada tres ossos que vivien en una caseta del bosc. Un dels ossos era molt gran, l'anomenaven gegant. L'altre era de mida mitjana i l'anomenaven mitjà. I el més petit dels tres l'anomenaven petit. Cadascun d'ells tenia el seu propi plat per a menjar sopa. Un plat gran per en gegant, un plat de mida normal per en mitjà i un plat diminut per en petit. Cada os tenia la seva pròpia cadira per seure, una cadira força gran per en gegant, una cadira de la mida habitual per en mitjà i una cadireta per en petit. I dintre la caseta hi havia un llit molt gran per en gegant, un llit de mida corrent per en mitjà i un llitet menut per en petit. Un dia, els tres ossets van fer una sopa magnífica. Li van posar en els tres plats i mentre es refredava una miqueta, se'n van anar a passejar pel bosc. I mentre els tres ossos eren fora de casa, va arribar una noia fins a la porta. Era bastant mal educada. Primer, va xafardejar a través de totes les finestres. Després, va espiar pel forat del pany. I com que va veure que dintre de la casa no hi havia ningú, va obrir la porta i va entrar. Es va quedar encantada en veure els tres plats de sopa sobre la taula. Si hagués tingut bons modals, segurament hagués esperat a que arribessin els amos de la casa i després els hauria demanat, si us plau, que la convidessin a menjar. Però, com que era molt descarada, es va apropar a la taula i va tastar la sopa del plat més gran. Estava encara molt calenta i es va cremar, així que va deixar anar un renec. Va deixar anar la cullera i va anar a tastar la sopa del plat mitjà. També estava bastant calenta, així que va deixar anar la cullera. Va dir un altre renec encara pitjor i es va apropar al plat petit. Va agafar la cullera i va tastar la sopa. No estava ni massa calenta ni massa freda, així que se la va menjar tota. I quan va acabar, va deixar la cullera i va dir un renec encara més lleig que els dos anteriors perquè el plat era tan petit que no li havia fet passar la gana. Després de menjar, la noia se'n va anar a seure a la cadira gran i la va trobar massa alta. Va dir un renec i se'n va anar a buscar la següent mida i la va trobar massa tova. Va deixar anar un altre renec i va anar a seure a la cadira més petita. La va trobar al seu gust, ni molt alta ni molt tova. Així que s'hi va acomodar i es va disposar a fer una migdiada. Però la cadira no estava preparada pel seu pes i de sobte es va trencar, deixant caure la noia a terra. No us podeu ni imaginar la quantitat de renecs que va deixar anar. Va deixar les restes de la cadira i se'n va anar a recórrer la casa mirant i xafardejant. Va arribar al dormitori dels tres ossos. Es va ficar al llit més gran i va trobar que el coixí era massa dur. Es va ficar al llit mitjà i va trobar el coixí massa alt. I quan se'n va anar a ficar al llit petit, el va trobar tan del seu gust que es va quedar adormida a l'instant. Van tornar els tres ossos del seu passeig i es van apropar a la taula a menjar la sopa. I els tres ossets van dir:
1: algú ha tastat la meva sopa!
2: Algú també ha tastat la meva sopa!
3: Doncs algú s'ha menjat tota la meva sopa!
0: I encara no havia acabat de dir això en petit que el gegant va tornar a parlar.
1: Algú s'ha assegut a la meva cadira!
2: I també a la meva!
3: Doncs algú s'ha assegut a la meva cadira i l'ha trencat!
0: I els tres ossos se'n van anar a recórrer la casa per descobrir l'intrus que havia fet tantes barbaritats. Quan van arribar al dormitori, el gegant va exclamar amb la seva veu:
1: algú s'ha ficat al meu llit!
0: En mitjà va cridar encara més:
2: algú s'ha ficat també al meu llit!
0: I en petit va clamar amb la seva veueta:
3: doncs algú s'ha ficat al meu llit i encara hi és!
0: La noia havia sentit en somnis la veuassa del gegant i va pensar que era un cop de vent d'una tempesta. Havia sentit també la veu d'en mitjà i va pensar que era la brisa entre les fulles, però en sentir la veu finíssima i aguda d'en Petit, es va despertar tota espantada. I molt més que es va espantar quan va veure els tres ossos mirant-la des de l'altre costat del llit. Així que va donar un salt cap a terra i després un altre cap a la finestra. I amb un salt més va travessar la finestra i va caure al jardí. Va córrer tant com va poder i va desaparèixer. Els ossos encara s'estan preguntant si es trencaria el cap contra un arbre per córrer d'aquella forma, si es perdria en el més profund del bosc o si aconseguiria arribar al poble i la detindria la policia per xafardera i descarada.

0: Amb motiu del 60è aniversari de la Biblioteca Municipal de Sant Pere de Riudebitlles, Maria Àngels Torrents, es va publicar el conte que ara us explicarem, En Pere Riu, escrit per Jaume Felipe i en Jordi Romeu, amb il·lustracions de Maria Rius.
1: És un llibre amb molta essència de Sant Pere de Riudebitlles. El vent, les paraules amigues i els papers abandonats de les fàbriques tancades donen vida a un nen molt especial i aquest, a la vegada, dona vida a un lloc molt més especial encara.
0: En Pere anirà descobrint els diferents molins paperers del nostre poble i la seva feina consistirà en reunir totes les paraules possibles. Però amb quina finalitat? Mercè, anem a la biblioteca a veure què passa amb en Pere Riu?
1: Doncs i tant, anem-hi. I si voleu un exemplar en el format de paper d'aquest conte, només heu d'anar a la Biblioteca Municipal de Sant Pere de Riudebitlles i amb molt de gust us faran entrega d'un exemplar. De moment, escoltem el conte d'en Pere Riu, d'en Jaume Felipe i Jordi Romeu.

Això que us explicaré va passar fa molt de temps. Aquell dia, el poble estava especialment tranquil. Feia poc, molt poc, que l'últim molí paperer havia deixat de fabricar paper i, per això, als carrers hi havia menys soroll que de manera habitual. Ningú entrava ni sortia dels edificis industrials. Les màquines de fer pasta estaven aturades i l'aigua havia deixat de córrer pels recs de les fàbriques. Si haguéssim entrat en qualsevol dels molins que havien deixat de fabricar paper, al costat de les màquines parades només hauríem trobat restes de l'última fabricació. Retalls de papers de totes mides, uns més blancs, altres més bruts, de diferents gruixos i mides, apilats a terra de qualsevol manera, llençats.

Era hivern. Feia fred. Però no prou per no sortir al carrer. De tant en tant s'aixecava una mica de vent que feia volar les fulles caigudes dels arbres, movia les peces de roba estesa als balcons i feia grinyolar els porticons de les finestres. No era un aire fred d'aquells que t'obliga a dur la bufanda. Fins aquí, fins als ulls, no, sinó més aviat una brisa d'aquelles que fan lleus bufades, es baloten una mica allò que troben i de seguida tornen a la calma. És per això que el carrer era ple de nens, de grans i d'avis que anaven i venien. Uns jugaven, els altres passejaven i els altres anaven amunt i avall de la seva feina. Tots, però, parlaven entre ells i s'explicaven la vida. O es cridaven els uns als altres, o se saludaven, o s'explicaven allò que els havia passat el dia abans, o el que havien somiat aquella mateixa nit. Als veïns els agradava saber dels altres i que els altres sabessin d'ells. I no només ho explicaven de viva veu, no. També hauríem de comptar les converses de telèfon i dels gestos de les mans. El poble, aquell dia, com molts altres dies, era ple de paraules que anaven i venien.

A partir de cert moment, va bufar una miqueta més d'aire. Aquest cop, però, no va ser una bufadeta que s'esvaís de seguida, no. L'aire va agafar embranzida i va començar a baixar pels carrers que feien baixada, a pujar pels carrers que feien pujada. Va entrar a les cases que tenien la finestra una mica oberta per ventilar. Va sortir per les escletxes de les bústies de les portes, pels forats dels panys i per les xemeneies. En definitiva, s'escolava per allà on trobava un forat. L'aire va bufar també pels carrers que anaven als molins. Va entrar en aquells que havien estat abandonats i va fer voltes a les màquines. Va agafar, com si fos una mà, tots els trossets de paper que hi havia a terra. Els va baixar per les escales i els va treure per les portes i per les finestres de la sala de secar. En molt poc temps, l'aire estava format per milers i milers de trossos de paper, de tantes mides i colors. També de nets, de bruts, esfilagarsats i ben tallats, de ratlles, de quadres i blancs. Quan l'aire va tornar al carrer, es va topar amb tots els veïns que se saludaven, que parlaven, que es cridaven els uns als altres o que s'explicaven la vida. I sabeu què va passar amb totes aquelles paraules que anaven i venien? Doncs que els trossets de paper les van atrapar. Sí, sí, i van quedar enganxades. Tots els «Bon dia! Com estàs? Va bé? Què fem?» van anar quedant fixats els trossets de paper. I no només aquestes paraules, que es deien en veu alta, no. També la conversa que tenia per telèfon una mare amb el seu fill o la salutació amb la mà que li feia un alumne al mestre. Fins i tot es van endur un petó amb el qual el Pere li deia t'estimo a la Núria. L'aire va continuar bufant i fent volar els milers de trossets de paper. Ara, amb totes les paraules del món enganxades, fins que va arribar a tocar d'una paret. Allà va començar a girar en cercles, cada vegada més i més de pressa. Els trossets de paper formaven un remolí que s'espacia per moments, perquè arribava més aire i més trossets de paper que s'amuntegaven fins que... És possible? Estaven formant el cos d'un nen amb peus, els genolls, les cames, cintura, la panxa, el pit, els braços i el cap. De sobte, l'aire es va aturar. Al peu de la paret, el cos de paper jeia a la vorera. De mica en mica, aquell cos menut de cel·lulosa va moure un dit. Després, un altre, i encara un altre. Una mà va fer un gest imprecís. Un braç va alçar la mà i després l'altre i es va repenjar al terra per alçar el cos. El cap va aixecar-se com si una molla l'hagués empès i, en un moment, un somriure de nen li va encendre el rostre. Els ulls, menuts, com dues espurnes de llum, ho van començar a mirar tot i les orelles a escoltar cadascuna de les paraules que encara volaven. Finalment, les cames van empènyer amb força i aquell ninot de paper va emprendre la vida. El nen caminava amb pas ferm i decidit. De mica en mica, la gent del carrer, en veure aquell gran prodigi, el van seguir, primer només amb la mirada, després caminant al seu darrere. Van avançar per tots i cadascun dels carrers del poble. A cada carrer, més gent s'ajuntava a la cercavila improvisada. Era una cercavila sorollosa, plena de veus que comentaven aquell miracle. La corrua de gent va avançar fins a aturar-se a la plaça de l'església. Allà, el nen va dubtar un moment. Va mirar banda i banda de la plaça. Va fitar tots i cadascun dels allí presents i, sense dir res, va tirar pel dret cap a un dels carrers que naixien a la plaça, a pocs metres d'allà on eren. I darrere seu, esclar, hi va anar tota la gent del poble. El nen es va aturar, just fets els primers passos, davant d'una porta lateral d'un edifici construït damunt d'un antic palau, el Palau dels Onzinelles. El vell edifici, que s'havia enderrocat uns anys enrere, havia estat un símbol d'aquella plaça i ara ja no en quedava ni el rastre. El noiet va obrir la porta davant la qual s'havia aturat. Va entrar en una mena de magatzem ple de farda i d'objectes inservibles. I la gent del poble es va quedar a l'entrada. Ningú s'atrevia a continuar. Tot d'una, el vent es va revifar i va entrar en fúria a l'interior del local per la porta on hi havia els vilatans, que van quedar ben despentinats. El vent bufava tan fort
que va esbatanar les finestres i va començar a formar-se un remolí en el qual volaven tots els objectes inservibles dels quals parlàvem. Al centre del remolí hi havia el nen de paper, que amb les mans esteses com si dirigís una gran orquestra imaginària. Al seu voltant, el remolí es feia cada vegada més i més gran, i més gran, i cada vegada hi havia més objectes inservibles que hi volaven fins que, amb un soroll de mil dimonis, els objectes es van arrenglarar i van sortir disparats cel amunt per una de les grans finestres del local.

0: A l'interior, tot havia quedat en silenci. Només hi havia les parets emblanquinades, amb tot d'estanteries. Llavors el nen va començar a ballar per la sala buida, primer només fent saltirons, però tot seguit també va anar donant voltes amb tot el cos, com si ballés una dansa ben divertida. I a cada giravolt que feia, tot de fulls de paper sortien volant per art de màgia de les seves mans, feien un petit remolí, s'ajuntaven en un plec de fulls que finalment es convertien en llibre. I cada llibre volava i volava fins a dipositar-se, suaument, en una de les estanteries del local. I després d'un, un altre, i encara un tercer, i un quart, i així sense parar. De mica en mica s'anaven omplint totes les prestatgeries, amb llibres i més llibres, fulls i més fulls, paraules i més paraules, que eren les que el nen havia anat recollint pels carrers i places del poble, combinades de tal manera que expliquessin històries divertides, històries tristes, històries d'aventures, d'humor, d'amor, de tot allò que us pugueu imaginar. I quan totes les estanteries van ser plenes, aquell noiet va aturar la seva dansa alegre i va mirar en direcció a la porta del local, on esperaven, amb els ulls esbatanats i la sorpresa als llavis, tota la gent del poble. Llavors el nen va parlar.
1: En un poble on el paper ha estat tan important, no podia ser que no tinguéssiu una biblioteca. Vet aquí el vostre llegat. Respecteu-lo utilitzant-lo.
0: I un cop va dir això, va tornar a descansar com un ninot de paper qualsevol damunt d'un munt de llibres. Des de llavors, en Pere Riu, així és com van decidir anomenar-lo la gent del poble, va fer companyia a les seves estimades paraules i als seus estimats convilatants a la biblioteca d'aquell poble paperer, que per tothom és conegut com Sant Pere de Riu de Bitlles.

0: Mercè, quan hem començat el programa has dit que amb la paraula perduda d'avui ens ho passaríem bé. Ara és el moment de conèixer aquesta paraula. Per cert, t'has de dir una cosa. Mira, aquesta setmana he estat, bueno, passejant per un poblet d'aquests del Pallars Sobirà i he sentit algun senyor i alguna senyora de la zona que utilitzava algunes de les paraules que han anat sortint en aquesta secció de l'Hora del Conte. Però bé, coses meves. A veure, amb quina paraula ens ho expressa avui, Mercè?
1: Doncs m'agrada molt que diguis això, Lluís. Realment, aquests mots que anem dient setmana rere setmana i que nosaltres en diem paraules oblidades, en realitat continuen usant-les les persones grans d'aquests poblets petits. I la paraula que vull fer reviure avui és xalar o xalar-se. El seu significat és passar-s'ho bé, gaudir, esvergir-se. Per cert, Lluís, has xalat en aquesta sortida que has fet a sort? Espero que m'hagis portat algun número de loteria, eh? I si ens toqués, com xalaríem, oi?
0: El cert és que, Mercè, no hi crec que mal joc, eh? Però també és veritat que si no es juga, no toca. I si toca, de ben segur que xalaré.
1: Doncs vinga, sigui com sigui, ja tenim una altra paraula per al nostre diccionari. Com sempre, us animem a que les utilitzeu en el vostre dia a dia. És tan ric el català...

0: I ara arriba aquell moment que us deia de seure al sofà per llegir un bon llibre. Mercè, quin conte ens recomanes avui?
1: Doncs avui, Lluís, portem una història que ens recorda la importància dels arbres i de la seva conservació. I ens anima a cuidar el planeta, que és tan important. Aquest conte es diu L'últim arbre. Aquest títol, de fet, és una mica trist, però veureu com el protagonista de la història sap donar la volta al tema.
0: Farem un petit tastet de la història. Una nit, els arbres del bosc van decidir que ja era hora d'arrencar l'arrel i marxar. Van arrencar les seves arrels i es van arrossegar per als camps.
1: De camí cap a l'escola, en Goran aviat se'n va adonar del que estava passant. Tots els arbres havien desaparegut, deixant uns grans forats allà on havien estat plantats. Desconcertat, el Goran va córrer cap a casa per tal de veure si l'arbre del seu jardí també havia marxat. Ell estimava aquest arbre. Era el seu amic, es penjava de les seves branques i a l'estiu les seves fulles el protegien de la calor del sol. Però no patiu, no patiu, que ara el protagonista donarà la volta a la història.
0: Doncs haurem de llegir el llibre per tal de saber quina ha estat l'estratègia del Goran per tal de resoldre aquest tripijocs que estava passant al bosc.
1: Home, molt bé, Lluís. Has utilitzat perfectament la paraula oblidada. No se n'escapa ni una, eh?
0: Ai, Mercè, faig el que puc, faig el que puc. Vinga, recordeu, L'últim arbre de Maria Quintana Silva amb il·lustracions de Sílvia Álvarez, editat per l'editorial Cuentos de Luz i recomanat absolutament per tothom.
2: Hi ha un lleó molt vergonyós que ni surt quan es fa fosc.
3: Va tot el dia mirant al terra i té les galtes ben vermelles.
2: Ja no fa els seus rugits, no vol moure ni un sol dit.
3: La vergonya l'ha ensopit i té ben preocupat els seus amics.
4: Tigres i cavalls.
1: Ara que estava xalant amb el programa, doncs ara se'ns acaba.
0: Sí, és clar, malauradament, Mercè, tot té un final. Però, com sempre, ho farem d'una forma molt divertida. Ho farem amb música i parlarem d'un lleó vergonyós. Ens acomiadem amb la cançó El lleó vergonyós dels Poc Petit. Avui hem estat amb tots vosaltres.
1: Doncs jo, la Mercè Sánchez.
0: I un servidor, en Lluís Miquel García.
1: I escolteu, no falteu a la cita la propera setmana en aquesta mateixa hora, perquè tenim molts més contes per explicar-vos. Us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Moltes gràcies, amics!
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: Programa de música indie de Radio Castelldefels.
1: Radio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: I tornem un dia més amb l'espai Castelldefels Coffee i la tertúlia política de Ràdio Castelldefels. Avui és el torn del Partit Popular i ens acompanya la regidora Cristina Corona.
3: Hola,
2: molt bon dia.
3: Molt
2: benvinguda.
3: Bon dia.
2: Doncs precisament la setmana passada ja vam estar parlant també de les darreres novetats de la Festa Major. De seguida entrarem també en matèria perquè justament al cap de setmana han sortit més novetats, per tant haurem d'entrar aquí, hi ha molta informació a comentar. Però de l'actualitat informativa, el divendres de la setmana passada teníem el ple de juliol, recordem que és el previ a aquesta aturada estival d'agost, ja no tornaran a haver plens fins al setembre. Quins serien els principals acords que destacaria d'aquest ple?
3: Sí, mira, bueno, el ple... T'ho avanço perquè hi ha molta gent al mes de juliol que hi ha una mica de despiste. Sempre el fem a l'últim divendres de mes, menys el mes de juliol, que ho avancem un divendres anterior pel tema de vacances i tot això, i per això es va fer el divendres passat. Aquest ple van passar diversos punts econòmics, per exemple, es va aprovar la nova taxa turística, que això en el nostre municipi és molt important. Això la Generalitat ho va aprovar fa uns mesos, que els ajuntaments podíem aplicar aquesta taxa turística, i es farà no només al nostre municipi, sinó a tots els del voltant. És veritat que nosaltres som, per dir-ho d'alguna forma, el més turístic. No ens podem comparar amb el nostre voltant, i aquí realment té una repercussió important. És un impost que pagarà la gent que ve de vacances. En principi, si tu estàs en un hotel enregistrat i estàs de vacances, només és important ressaltar que només pagues els 7 primers dies i la mitjana, nosaltres no tenim hotels de 5 estrelles, el màxim que tenim és de 4, i la mitjana em sembla que, bueno, em sembla no, és entre 1,20 € i 1,80 € per persona adulta, amb un màxim de 7 dies. És a dir, si tu t'estàs una setmana, pagues cada dia, però si t'estàs un mes... que molt bones vacances, llavors només pagues igualment la primera setmana i sempre és amb càrrec amb el turista que ve. Nosaltres aquí estem encantats de que vinguin turistes, òbviament, però és veritat que tot això ens comporta una despesa de manteniment, de neteja, de seguretat, bueno, de tot, una mica d'espai públic, d'escombreries, de tot, i vam entendre que era oportú posar aquest recàrrec.
2: Uh-huh. I com repercutirà aquest nou ingrés aquí, a la nostra ciutat?
3: Bueno, al final, això es va debatre en el ple, no és una partida que el que s'ingressa per aquest concepte va amb una partida específica, sinó va, perquè ens entenguem, a la bossa comú d'ingressos de l'Ajuntament. Amb la qual cosa, clar, en què s'aplicarà? Doncs ja ho vam dir en el ple, també. Al final, les partides més importants per nosaltres i per qualsevol municipi, doncs és això que he dit, seguretat, neteja, manteniment de l'espai públic, tot això ajudarà. És veritat que, comparat amb el pressupost total de l'Ajuntament, és una part molt petita, és un 1%. Però, bueno, sens dubte, ajudarà també a que aquestes serveis es vegin reforçats.
2: Uh-huh. I altres punts que van ser aprovats dins de l'ordre del dia del ple de juliol va ser l'ordenança de mobilitat i també una modificació de l'ordenança de civisme.
3: Sí, això també es va... Les ordenances, pensa que habitualment cada uns quants mesos es van modificant i es van ampliant, de qualsevol tipus de civisme, de les armes que porta la policia... L'únic que es fa un cop l'any són les ordenances fiscals, que això sí que es modifica i s'aprofita normalment amb el ple de pressupostos, que ho tindrem això després de l'estiu, però la resta d'ordenances és algo habitual que a mesura que es van modificant o que es van millorant, perquè òbviament les necessitats canvien i s'han d'anar adequant.
2: Mm-hmm. Des d'un punt de vista econòmic, què ressaltaria des de les seves regidories, de règim interior? Van haver uns punts inicials també que tenien a veure amb modificacions de personal, de plantilla, de l'Ajuntament.
3: Sí, el tema de personal i de plantilla és algo que des de fora costa una mica d'entendre, perquè hi ha una cosa a l'Ajuntament que nosaltres li diem les RLT, que és la relació de llocs de treball, que quasi cada mes portem algun punt relacionat amb això. Moltes vegades, la RLT, perquè ens entengui tothom, és la definició de lo que comporta la teva feina. És el detall de cada lloc de treball, la feina que ha de fer i les característiques. Ara portem uns mesos, i encara queden molts, que s'han d'adequar principalment per una cosa... Abans, antaño, tu no perquè ets molt jove, però abans la gent o éramos licenciados o éramos diplomados. Ara tothom és graduat. L'any passat vam ficar un nou programa de nòmines i tot això, que són nomenclatures una mica antigues, tot això ho anem adequant. I molts mesos les RLTs es modifiquen per això. També es modifica, per exemple, si en un determinat lloc de treball hi ha dues persones i considerem que han d'haver-hi tres, també això passa per RLT i per plantilla.
2: Uh-huh. Estava justament mirant aquests primers punts de l'ordre del dia. RLT és justament, les sigles el que diuen és relació de llocs de treball, sí. Aquestes fitxes que ens estaves explicant.
3: Sí.
2: Doncs, sí, perdona.
3: No, perdona, també vam passar, nosaltres quan acaba l'any, tots els ajuntaments presenten comptes, llavors després es fan uns informes per detectar coses que es poden millorar. Nosaltres teníem, em sembla que, si no recordo malament, 4 punts que s'havien de millorar, no era res greu, però és millorar els procediments tant de control de factures com de subvencions, de seguiment, i bueno, també es passava en aquest ple aquestes mesures per aquestes petites coses poder-les anar millorant mica en mica.
2: Mm-hmm. I més enllà d'aquests primers punts que expliquem del ple de divendres passat, hi ha algun altre aspecte relacionat amb les seves regidories, amb l'àmbit econòmic de l'Ajuntament, que sigui destacable? Com sempre, també la finalització arribava amb aquest punt de control i fiscalització de l'actuació d'altres òrgans de govern. Aquí no sé si hi va haver també algun altre debat entorn a l'aspecte econòmic.
3: No, el més important va ser això, va ser les propostes de millora i les RLTs. De les meves àrees era el més important.
2: Uh-huh. Doncs amb això arribem a aquesta aturada d'agost ja, i al setembre tornarà al ple. També ens avançava a aquests pressupostos que han d'arribar de cara també a final
3: sí.
2: d'any. Quan tornem amb el ple, doncs arribarà habitualment, és a l'octubre.
3: Normalment ho fem a l'octubre perquè les ordenances fiscals, això sí que té un període que s'han d'exposar al públic, s'han de donar un període d'al·legacions, tal i qual, abans d'aprovar-les. Llavors, hi ha un dia límit que s'ha de fer el ple perquè si no, no donaria temps de que l'1 de gener com entressin en vigor. És un tema que s'ha de fer sí o sí. Ara no recordo, però aquest any, per les dates, jo crec que és cap a mitjans d'octubre. Mm-hmm. Amb la qual cosa, el farem abans. I nosaltres, des que estem en govern, la nostra ja sempre ho fem així, és passar a la vegada ordenances i pressupostos. Per què? Perquè les ordenances al final parlem d'ingressos i els pressupostos parlem de despeses. Llavors sí que ens sembla interessant en el mateix ple extraordinari poder comentar les dues coses perquè al final confrontem els ingressos amb les despeses.
2: Perfecte. Doncs aquesta aturada d'agost ens permet que ara també centrem l'estoneta que ens queda els darrers minuts aquí a Ràdio Castelldefels per parlar de l'actualitat de la Festa Major d'estiu. Ja la setmana passada vam estar parlant amb vostè també sobre totes les novetats que hi havia, els caps de cartell, amb aquesta doble vessant de cap de cartell, perquè s'anunciava la setmana passada la participació de Chenoa. Feia dues setmanes, també a principis de mes, s'havia parlat de Detallets, Ginestà, i precisament vostè doncs, ens destacava que és una programació diversa i com, segons el públic amb el que parlis, doncs el cap de cartell sí. És un o un altre.
3: Exactament és això. El cap de cartell li preguntes a, no sé, als meus nebots si tenen claríssim qui és. Li preguntes als meus veïns i també tenen claríssim qui és i no coincideix. Però sí que és veritat que hem intentat, bueno, una mica que tothom es pugui veure representat i que tothom hi hagi espectacles i coses per poder anar i que tothom pugui gaudir de la Festa Major, que al final es tracta d'això, de que sigui una festa que tothom es pugui veure involucrat.
2: Una festa també molt participativa, amb aquestes novetats que la setmana passada sí que vam tenir ocasió de parlar de les penyes, un aspecte clarament participatiu i de
3: molt,
2: fer comunitat.
3: Molt. Les penyes, la veritat és que quan ho vam pensar i ho vam ficar en marxa vam dir, bueno, és el primer any, aviam com funcionarà, però la resposta està sent tremenda, o sigui, tan tremenda que estem una mica ai, ai, ai. No, molt, molt guai. Tothom, a dia d'avui, no em vull equivocar, però em sembla que tenim 20 o 22 penyes enregistrades amb més de 400 participants, amb la qual cosa, d'un-i-do, d'un-i-do. I estem molt contents, a més, tothom no para de trucar. Esperem que amb aquesta setmana encara s'han d'escriure molta més gent per les trucades que estan arribant, de dubtes que surten i tal, però realment sí que és molt fàcil la inscripció, és molt fàcil tot, perquè ja ho hem pensat així precisament per això, perquè és el primer any i aviam com funcionava, però la resposta des de logo no ha pogut ser més bona que la que hem tingut.
2: Un bon tret de sortida perquè precisament dijous de la setmana passada ens indicava que hi havia 15 penyes apuntades, ara ja superen les 20 amb aquestes 400 persones que participaran i de març ja tenim fins al 31 de juliol,
3: sí,
2: és a dir, aquest divendres.
3: Aquest divendres ja... Bueno, és que clar, en algun moment hem de tallar perquè s'ha d'organitzar tot. La festa major pensa que al final falten no res, no arriba
2: ja
3: ni a tres setmanes i clar, encara s'estan rematant coses. Bueno, estem a tope i molt contents amb la festa major.
2: Doncs parlem de participació amb les penyes, també hem de parlar de participació en aspectes culturals, perquè són altres de les novetats que s'han anat anunciant. Bueno, novetats acaben de publicar-se, però són constants, que sempre s'aposta des del govern municipal a comptar amb la Diada Castellera, amb l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, Diada i, a més, també la representació del Garigot, que estan fent aquesta crida a la participació ciutadana.
3: Sí, la representació del Garigot, que a més animo a tothom a anar, perquè de veritat que és... És molt maco, es fa aquí al Parc de la Muntanyeta, aquest any amb les fonts noves, amb la qual crec que li podrem donar una mica més de... Bueno, visualment serà molt més maco i, òbviament, clar, és que la Festa Major no es pot imaginar sense l'agrupació, sense els castellers, sense el Garigot, són elements imprescindibles per la Festa Major d'aquí de Castelldefels i cada municipi amb els seus... amb les seves tradicions culturals.
2: Doncs amb això, últims minuts, i arriba el moment de comentar la que sí que és la darrera novetat que s'anunciava el dissabte des del perfil d'Instagram de l'Ajuntament, els pregoners d'enguany.
3: Sí, aquest any tenim el Piqueras, que com sabem ara està... Bueno, jo, que sóc més gran, no tant, però la gent jove estan entusiasmats en que el pregoner sigui el Piqueras. És un nano molt jove que està tenint molt, molt d'èxit i a més estem molt contents de que sigui el nostre pregoner perquè és un noi d'aquí, de Castelldefels. Ell, de veritat, que ho fa molta il·lusió i nosaltres quan li vam demanar estàvem supercontents. I una mica per contrarrestar vam pensar que seria bo... dins d'aquesta idea de que tothom pugui veure representant les seves, bueno, els seus gustos i tal, van pensar de contrarrestar amb una entitat amb més solera i vam comptar amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, que no és poc, i també els hi va fer molta il·lusió i llavors tindrem això, el Piqueras, la part jove, emergente i així, i la Coral Marinada com una cosa ja establerta i amb una antiguitat. Bueno, tremenda.
2: Que a més, a Piqueras, recordem que ja va participar fa 2 anys, em sembla que ja va tenir una participació aquí en un concert
3: sí.
2: I a més també participarà a la FAC, a la Festa Jove.
3: Sí, a més de ser pregoner, després al mateix dia actua a la FAC, a la Festa Jove. Amb la qual tindrà una representació molt important perquè és que estem molt, bueno, orgullosos, no sé com dir-t'ho, d'ell.
2: Molt bé, doncs amb això Cristina Corona, regidora del Partit Popular, moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona aquí a la tertúlia del COFI de Ràdio Castelldefels. Hem fet aquest repàs del ple i repàs de l'actualitat de la Festa Major d'estiu i amb això desitjar-vos, perquè ja acabem amb els COFIs del Partit Popular fins al setembre també, que recuperarem ja l'habitualitat amb aquesta secció.
3: I reanimar tothom que participi a la Festa Major perquè de veritat aquest any, a més com que tenim un dia menys, està tot. Hi ha activitats a tot arreu, a la Muntanyeta, a l'església, a la FAC, al castell, a tot arreu, a totes les hores, i de veritat la idea és que tothom pugui gaudir de la Festa Major i que ens ho passem la mar de bé.
2: Moltes activitats concentrades i tota la informació a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'Instagram de Cultura també, aquí tota la informació de la festa.
3: Sí, en breu publicarem el programa detallat amb horaris, espais i tot això. Jo, avui és dimecres?
2: Avui dimarts.
3: En aquesta setmana segurament ja publicarem tot.
2: Perfecte. Doncs des de Ràdio Castelldefels seguirem pendents i informant de tot el que arribi des de l'Ajuntament i des de la seva àrea de festes.
3: Doncs moltes gràcies i bona Festa Major.
2: Igualment, bon estiu i bona Festa Major.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: El ple municipal del mes de juliol ha estat l'últim abans de la pausa institucional de l'agost i ha deixat sobre la taula qüestions importants pel futur de Castelldefels, com ara l'ordenança de mobilitat, la modificació de l'ordenança de civisme o l'aprovació del document únic de protecció civil municipal. Avui volem conèixer la valoració d'un dels grups de l'oposició. Ens acompanya Lluís Espanyol, del PSC, a l'Ajuntament de l'Ajuntament de Castelldefels. Amb ell repassarem els principals acords de la sessió plenària i també parlarem d'aquestes setmanes d'estiu que viu intensament la ciutat abans de l'arribada de la Festa Major. Lluís Espanyol, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Molt bon dia. Bon dia a tots, a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
2: Doncs ha estat l'últim ple abans de l'agost. Quina ha sigut la valoració que han fet el seu grup parlamentari en general pel que fa a aquesta sessió?
3: Bé, s'han intentat presentar diversos punts de diversa índole econòmica, doncs de jurídica, urbanística i també d'algunes ordenances municipals, reglaments municipals, no? En els quals el govern actual del PP i SOM ha posat la màquina una miqueta doncs, a intentar cobrir aquelles promeses que difícilment compleixen, moltes vegades fan promeses i no les compleixen, de tot un programa d'ordenances i reglaments que volen fer durant l'any 26, que tenen programat aproximadament uns 19-20 reglaments nous, només porten fets 3 o 4, i en aquest ple últim van presentar, doncs, per intentar maquillar una mica aquest programa de promeses que tenen, doncs, presentar 3 o 4 reglaments nous. No? El d'armes, una correcció d'ampliació d'utilització d'armes de la policia municipal, un del nou reglament del Consell Escolar i després també, que bueno, em sembla una adequació al reglament, el d'armes no té gaire cosa a dir, és simplement les persones titulades que tenen que utilitzar dins de la policia municipal les tàser i altres elements doncs, de força o de control. No? El de reglament de Consell Escolar és un reglament que està realment fet amb participació de tot el sector i agafa molt uns models, uns exemples de reglaments escolars que té la Generalitat al Departament d'Ensenyament. No tenim res en contra, no? S'ha fet amb bastanta cura i amb bastant de temps i amb participació de tot el col·lectiu. Després també s'ha presentat el reglament d'ordenança de mobilitat, que aquí doncs, sí que hi ha certa participació, però al final és un reglament que encara no deixa molt clar doncs, tot aquelles solucions que n'hi ha d'aparcaments, la solució de transport públic, aquestes coses no les deixa molt clares. Incideix molt, sí, amb el tema de l'ús del patinet, el famós patinet, que hi ha unes novetats en quant a que quedi molt clar doncs, com es pot utilitzar, les edats, les velocitats, en fi, una sèrie de qüestions, que el casco, haurà de posar-se el casc, en fi, una sèrie de qüestions de mobilitat, però ja dic, sense deixar molt solucionades el tema del transport públic, sobretot doncs, el tercer cap, com estarà comunicat, doncs, si hi haurà aparcament o no. Hi ha zones del poble que no queden molt matisades. I després, per últim, hi ha un reglament inicial, hi ha l'aprovació inicial, l'arrencament d'un expedient de civisme i ús de l'espai públic, que aquí sí que han presentat, el govern del PP ha presentat un text sense comptar amb ningú, fet unilateralment. Bé, és un text inicial, d'acord, l'han fet unilateralment, però és un text inicial que ara diuen que s'obre un període d'al·legacions i de participació per poder per incorporar arguments o idees o solucions. Donen molt poc espai de temps per presentar les al·legacions tant a les entitats com totes les persones que estiguin interessades en fer la seva dintre d'aquest. Entenem que és un macroreglament de civisme i ús de l'espai públic que engloba moltíssimes coses, engloba la convivència dels ciutadans, engloba el tema de les terrasses dels bars, engloba doncs, els horaris de l'hostaleria i engloba moltíssimes coses d'ordre doncs, i de convivència. No? Aquí sí que estarem, des del partit PSC, del grup municipal socialista, estarem a sobre, presentarem moltes iniciatives, farem participar, intentarem que participi altres entitats del poble, associacions de veïns, etcètera, etcètera, i a veure què podem aquí millorar aquest reglament, no? I com treballarem, no en dubti ningú que hi posarem totes les idees oportunes perquè doncs, surti un reglament el millor possible de cada ciutadania de Castelldefels, no?
2: Sí, el que sí que hem vist és que en el ple que va tindre divendres passat van haver-hi en alguns punts importants que hi van haver-hi discrepàncies, però en altres doncs, també hi havia un consens. Quin seria el titular que vostè resumiria el ple, aquest últim ple abans de l'estiu?
3: El ple, efectivament, va haver-hi una sèrie de punts que podríem dir, d'instrumentació o de governança, que no tenien massa debat perquè són coses positives de cara a la ciutadania, no? Un acord amb la Diputació per fer compres, uns premis de reconeixements de la policia i persones que han col·laborat amb qüestions socials i qüestions de seguretat a la ciutat. En fi, hi ha qüestions que no tenen massa repercussió i que bueno, han de passar pel ple per una qüestió orgànica, però en principi no tenen massa discussió. El que tenia més discussió és el del reglament de civisme i ús del país públic, que sí que té una feina molt a fer. Després també hi havia unes discrepàncies que això van posar de manifest al nostre grup municipal socialista respecte a incidències comptables que la intervenció doncs, ha detectat en els últims exercicis en quant a subvencions mal justificades, a autoliquidacions d'impostos mal realitzades, també en quant a justificació o comprovació posterior de llicències de construcció que no s'ha fet les comprovacions oportunes de que la llicència correspon a la realitat. I després també una cosa que venim denunciant fa molt de temps del grup socialista, que és les hores extres i les prolongacions i jornades que ja no són conjunturals, són estructurals. Hi ha molts departaments, turisme, cultura, la mateixa intervenció, a les gerències, hi ha diversos departaments de l'Ajuntament que van sobresaturats, que fan hores extres ja i prolongació de jornada d'una forma ja estructural i aquí estem anant solucions al govern PP que no les està posant. Li van preguntar sobre si hi havia problemes d'absentisme laboral, no ens van contestar. Ens preocupa molt la gestió de personal de l'Ajuntament, evidentment, i amb això el grup socialista estarà molt a sobre. Després també vam tindre una fiscalització important que tampoc ens van donar resposta. El govern PP i SOM no ens van donar cap resposta respecte a uns desallotjaments d'uns terrenys, uns horts que n'hi ha a un terreny paral·lel extern entre el canal olímpic i l'esplai. Hi ha uns terrenys molt, molt antics que estan ocupats fa molts anys per diverses famílies. Aquests terrenys sí que són de propietat municipal, estan ocupats per famílies fa molts anys. Doncs ara s'ha fet una inspecció i estem d'acord que per la seva situació d'insalubritat o de riscos diversos pues s'ha de buscar una solució i segurament jurídicament no queda una altra que deixar-ho xar. Però per altra banda hi ha un dany col·lateral aquí molt important. Vull dir, un clavo no quita otro clavo. És a dir, aquí hi ha unes famílies, hi ha unes persones que viuen fa molts anys que estan allà a la seva residència i són persones molt vulnerables, amb moltíssims problemes socials i econòmics i que l'Ajuntament els fa fora i no dona cap solució. O sigui, no sabem què passarà, ni serveis socials, ni urbanisme, ni ningú va donar solucions a aquestes persones que faran fora d'aquest lloc, que fa molts anys que estan i no els dona cap tipus d'alternativa i ni cap tipus de compensació ni res. Llavors, què passa amb aquestes persones?
2: Perquè vostè considera que abans de qualsevol actuació s'hauria de garantir una solució social, no? Justament
3: clar,
2: a aquestes persones.
3: Clar, efectivament. Hi ha dues qüestions. La jurídica, que és possible que sí, que aquestes persones no tenen ja ara mateix el dret de molt menys de propietat, evidentment, sobre aquests terrenys i arribarà un moment en què, pues, escolta, s'hi ha de dir, però clar, porten molts anys. Ara no ve d'un dia, això. Clar, no ve d'un dia. De repente, ara aquestes persones han de sortir d'aquí, els han de fer fora, no hi ha cap solució habitacional, no se sap què es farà una vegada recuperat per l'Ajuntament aquest terreny què es vol fer allà, si es farà un hort municipal, es farà alguna instal·lació, un equipament, no se sap, o sigui, no hi ha cap idea per fer res. L'únic és desallotjar-les, bueno, desallotjar-les, però hi ha persones amb molta vulnerabilitat. Què farem d'aquelles persones? I això no ens va donar cap tipus de resposta, ni per part del regidor de Serveis Socials, ni per cap persona del govern del PP i Som.
2: Perquè també el que van plantejar, com ha comentat vostè, són preguntes sobre el futur d'aquest espai. Justament la necessitat de saber la ciutadania doncs, de què es tracta aquest projecte o què s'hi projecta.
3: No, no hi ha cap projecte, no hi ha res. Desallotjar unes persones han detectat que estaven, entre cometes, incorrectament ocupant aquest espai i els fan fora, ja està. No hi ha més. I després això tindrà un cost, perquè això s'ha de netejar, s'ha de desallotjar, s'ha de buidar tot, s'ha de ballar, s'ha de vigilar. A part del cost que tindrà, no se sap què es farà amb aquell terreny. Només es fa fora unes persones que tenen una situació molt vulnerable, que són 4 o 5 famílies, i que no se sap què passarà. I aquí, bueno, pues jo estarem, que no dubti ningú, que el PSC estarà seguint i fiscalitzant aquesta situació.
2: Doncs el que sí que ens agradaria saber sobre el pla de, bueno, el tema de mobilitat, l'ordenança de mobilitat va ser un dels punts més destacats de la sessió i el PSC es va abstenir. Ens agradaria saber quin és el motiu principal.
3: Sí, bàsicament ho comentava una miqueta abans.
2: Sí.
3: És un reglament que també porta molt de temps que estem treballant, que no s'ha recollit totes les al·legacions i idees que totes les entitats o el nostre grup han presentat. Sí, no s'ha recollit totes les inquietuds i que queda sense solucionar molts temes d'aparcament, molts temes de transport públic, molts temes de adequació d'aparcament dels barris, que hi ha molts barris que tenen demanat una zona verda i no els hi posen una part de zona verda. Hi ha la solució, no se sap què passarà amb tot l'aparcament del tercer cap, si arribarà l'autobús o no, si hi haurà aparcament per quin tipus d'aparcament, si blanc, vermell, blau, verd, blau, no se sap. Hi ha aspectes doncs, que no queda clar. No queda clar doncs, el futur de la viabilitat de rodada ni del passeig marítim. Hi ha aspectes que no han quedat tractats suficientment.
2: I quin
3: sí que és necessari, reconeixem que per això ens vam abstenir, perquè hi ha coses que no estan recollides, no estan solucionades. Uh-huh. Esperem que es puguin anar corregint en el futur. Amb això estarem.
2: Sí, perquè sí que hi ha aspectes que vostès com a partit, o sigui, sí que comparteixen del text que es va presentar.
3: Sí, clar. Sí, hi ha, com a text general, és un tema que es porta, com deia abans, es porta treballant fa molt de temps. I la seva idea, la seva essència com a reglament era necessari fer-ho, estem totalment d'acord, però que queden punts que no s'han treballat, com els que deia abans, no? Fa un moment.
2: I també va haver-hi qüestions en el ple que es van obtenir el suport de tots els grups, com va ser també aquesta taxa turística, que justament es va per unanimitat, i el Duprocim, o també la moció sobre el patrimoni ciutadà. És una bona notícia que encara existeixen espais de consens, no?, dins del ple municipal.
3: Quan les coses són un benefici per a la ciutadania de Castelldefels i pel futur de Castelldefels, no dubtin que el sentit comú per part dels socialistes sempre hi és. No busquem polèmiques, busquem solucions, busquem coses que tinguin benefici per a la ciutadania, això no dubti, no? En quant a la taxa turística, és una normativa supramunicipal que hem adaptat, la llei ens dona aquesta possibilitat de fer fins a un marge amb dos trams, un tram fins al març-abril de l'any que ve i a partir de l'abril de l'any que ve, un altre tram una mica més alt, d'aquelles persones que pernoctin a Castelldefels que siguin de l'àmbit turístic, o sigui, no són persones de ciutadans de Castelldefels. O sigui, al ciutadà de Castelldefels això no li costarà ni un euro, ni un cèntim. Tots aquests diners els paguen, aquesta taxa la paga els turistes, per entendre'ns.
2: Els adults, no? Adults turistes,
3: adults
2: perquè
3: turístics,
2: han quedat exclosos els nens.
3: Ha quedat clar que aquests diners per llei, entren a la comptabilitat general de l'Ajuntament, però després tenen que anar destinats a la millora de serveis.
2: Sí, justament ens agradaria saber en què creuen vostès que s'haurien d'invertir justament
3: en
2: aquests...
3: En neteja, en seguretat, en millora de mobilitat, que dèiem abans, en aparcament, en sostenibilitat, en fi, tot el que fa referència a la millora de la qualitat de vida de Castelldefels. Això és evident, i ho fiscalitzarem i ho seguirem. Això és impossible que el PP i el govern PP i SOM faci el destí d'aquests diners, d'aquesta taxa turística, una altra cosa que no sigui això. Això ho fiscalitzarem, que no dubti ningú, i apretarem perquè sigui així. És una taxa que jo crec que es pot utilitzar per aquests objectius que dèiem, de millorar la qualitat de vida de Castelldefels, i així ho seguirem i vigilarem.
2: I el que ens agradaria saber, vostès com veuen que es pot compatibilitzar el desenvolupament turístic amb la qualitat de vida dels veïns i veïnes?
3: Pues aquest és un gran debat de Castelldefels. Aquest realment és el gran debat que falta per fer en totes les forces polítiques, i aquí entren molts aspectes. Entren aspectes de la mobilitat, entre aspectes de la seguretat, de la neteja, de serveis socials i sobretot de la vivenda. Entra el gran debat del problema habitacional que tenim a Castelldefels. Hi ha un excés d'apartaments turístics, que el govern socialista ve fa temps demanant, sisplau, al govern, que no es fa ni cas, el govern PP i SOM no es fa ni cas, una altra moratòria temporal per analitzar bé, moratòria perquè no es donin més llicències turístiques durant la temporadeta, per analitzar bé quin problema habitacional que tenim a Castelldefels, que és un problema greu, d'uns preus insostenibles tant de lloguer com de venda, i no ens fan ni cas. Llavors, aquest debat llarg, a llarg termini, ens hem de fer, hauria de ser un consens de totes les forces polítiques. Hi ha un debat de realment què passa amb la vivenda a Castelldefels. El govern PP i SOM no està fent res, absolutament res, i té 4 o 5 terrenys ara mateix que podria construir-se vivenda pública i protegida amb preus més assequibles, tant de lloguer com de venda, per al futur de la gent jove, o no tan jove, o tota la gent de Castelldefels. I aquest és un debat que està pendent, i a veure si PP i SOM són valents d'afrontar aquest debat, no?
2: Doncs ara justament arriba aquesta pausa institucional, perquè justament arriba les vacances d'estiu, que podria ser el moment d'anar pensant ja de mirar cap al setembre. Quines qüestions creus que haurien de marcar el debat polític d'aquesta tornada de vacances?
3: No, la tornada de vacances vindrà marcada per la... si ens permeten fer debat, per la preparació dels pressupostos de l'any que ve. Serà la gran cavall de batalla. Sí.
2: I vostès quines seran les prioritats que defensaran durant el proper curs polític?
3: Pues el que acabo de dir una miqueta. Política de vivenda, per suposat, el primer, número 1, política de vivenda, i després totes les ajudes a entitats i associacions, pujada de subvencions i ajudes a entitats i associacions tant esportives com culturals, perquè la veritat és que amb la situació econòmica de l'Ajuntament, que es vanagloria molt el govern PP de que és una situació magnífica, i és una situació magnífica perquè van pujar impostos, això que no us oblidi ningú, que no ho perdin de vista això, doncs el que hem de treballar és vivenda, serveis socials, ajuda a totes les persones necessitades, a buscar, a intentar ajudar a les persones que tenen problemes laborals, i el tema d'ajuda a entitats, a associacions. Això és molt important. Servei social, ajuda a entitats i vivenda.
2: Doncs...
3: Sense oblidar, evidentment, clar, tots els temes de seguretat, de neteja i d'altres temes culturals i socials i artístics de Castelldefels que necessitem, no?
2: Sí, sí. Justament, ara que parla vostè del tema cultural, estem arribant a l'estiu i justament amb l'estiu tenim la Festa Major.
3: Sí, la Festa Major, clar.
2: Doncs,
3: sí, és una gran Festa Major de Castelldefels.
2: Sí, perquè són els mesos més intensos de l'any, justament perquè en tenim moltes visites turístiques, tenim la Festa Major. Com està veient l'estiu a la ciutat? Com...
3: Bé, tenim des de ja fa temps, des de ja fa temps tenim una acceptació, una demanda de molt turisme aquí a Castelldefels, perquè no tant... Per no tant, durant l'estiu està calculat que venen més d'1,5 milió de persones Clar, això té que portar una necessitat de control de platges, de control de seguretat, de neteja, i amb això pues, és una de les coses que Castelldefels canvia molt durant aquests mesos d'estiu, no? Però esperem doncs, que l'actual govern, igual que ho fèiem nosaltres quan governàvem, pues, controli tots aquests aspectes doncs, de seguretat, de neteja, de cura de les platges i de l'oferta, bueno, i de l'oferta gastronòmica, cultural, doncs estigui a morta i en convivència per tothom, no? Són uns mesos doncs, amb molta afluència de persones i esperem doncs, que tothom pugui gaudir tant els de fora com els de casa, no?
2: I tenim ja posada la mirada a la Festa Major. Vostè, què espera d'aquesta edició?
3: Convivència, respecte, gaudir d'aquesta època de l'any amb les nostres tradicions, la nostra cultura, com sempre, no oblidar-se mai d'aquest aspecte cultural i artístic i patrimonial que té Castelldefels, i per altra banda pues, intentar doncs, disfrutar doncs, tot el mare magnum que l'actual govern PP som doncs, ens ha portat doncs, aquestes festes, no? Que ja sabem que són molt, molt donats a fer moltes festes, no només a Festa Major, sinó durant tot l'any. Moltíssimes, per qualsevol excusa hi ha una festa, que això val uns diners de cara a l'àrea municipal, ho paguem tots, que això no ho vidi ningú, que totes les festes que veuen pel cap de setmana ho paguem tots. Esperem doncs, que hi hagi ordre, que puguem disfrutar-les, que surti bé, perquè la veritat és que l'aposta doncs, del govern de PP i PSC per aquestes festes és molt, molt, molt agosarada. Hi ha dies que n'hi ha 5 o 6 concerts a la vegada, i això bueno, esperem que estigui controlat i ordenat i tothom pugui disfrutar ordenadament. No? Doncs... Però sobretot que ningú s'oblidi de la nostra història, la nostra tradició, la nostra cultura, les nostres platges, el nostre espai natural, i que tothom pugui fer-ho disfrutar-ho amb respecte i convivència. No?
2: Doncs ja per acabar, perquè estem en els últims minuts d'aquest coffee, ens agradaria saber quin és el missatge que a vostè doncs, li agradaria fer arribar als veïns i veïnes de Castelldefels que ens estan escoltant, justament doncs, abans d'aquest parón de l'estiu polític.
3: Des del punt de vista, podem dir, més polític, és manifestar, com sempre, que el nostre grup municipal socialista no dubti pas cap ciutadà de Castelldefels que sempre estarem fiscalitzant tota l'acció de govern del govern PP i SOM en tots els aspectes, no? Els aspectes econòmics, financers, els aspectes de neteja, els aspectes de vivenda, de serveis socials, de tot el recolzament a les nostres entitats i... que hi ha moltíssimes a Castelldefels de tota mena, i que no dubtin pas i confiïn tota la ciutadania de Castelldefels que en els pròxims mesos doncs, podem veure encara més doncs, com fiscalitzem i treballem per la millora de Castelldefels i els seus ciutadans. No? No tinguin cap dubte. El PSC ho té molt clar.
2: Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut fins als estudis de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Doncs continuem fent balanç del ple municipal abans de la pausa institucional del mes d'agost, una sessió marcada per l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat, l'inici de la modificació de l'ordenança de civisme i altres qüestions relacionades amb la seguretat, l'educació i la protecció civil o el patrimoni municipal. Avui ens acompanya Javier Martín, regidor de Movem Castelldefels en Comú Podem, amb qui repassarem alguns dels principals acords adoptats i les prioritats que el seu grup planteja per la ciutat. Javier Martín, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: Molt bon dia. Moltes gràcies a tu per l'acollida.
2: Doncs a veure, després d'aquest últim ple i abans de l'aturada estival, quina és la valoració general que fa el vostre partit? Movem.
3: La valoració que fem és que l'oposició estem fortes, que estem treballant plegats amb els nostres matisos cadascú, amb els nostres matisos en el model de ciutat, però creiem que estem davant d'un govern que aprova moltíssims temes, a vegades podem estar d'acord amb alguns i de fet votem d'acord, però en el que és en el model de ciutat tenim un govern doncs, que diguem que va a fogonazos, només va pensar que practica molt l'efectisme i això es veu també amb els plens municipals, en els punts i amb els debats, doncs pensem que l'oposició tenim un relat coordinat i que l'equip de govern doncs, ja fa figa i els seus arguments patinen quan el debat s'allarga.
2: I digue'ns, quin ha estat, segons el seu grup, els punts més rellevants d'aquesta última sessió abans de començar l'estiu?
3: Bueno, per una banda teníem l'ordenança de mobilitat, que és veritat que amb això jo crec que s'ha fet un pas endavant el tema del control dels patinets i s'han fet alguns ajustos tècnics que són sempre oportuns, però el que parlàvem, el que va centrar el debat sobretot, no? La meva companya López que va portar el tema, doncs va ser el model de mobilitat que està portant endavant aquest equip de govern, on s'han tallat carrils bici no s'ha pensat en la pacificació del centre de la ciutat i per tant estem en una ciutat que està creixent en població, on el centre s'està saturant cada cop més i el model de la ciutat és permetre que entri el cotxe en comptes de potenciar models de transport alternatius que pacifiquin el centre i donin més vida al vianant, que pugui fer que això s'alimenti també al comerç local i també no, una aposta per les bicicletes o els patinets de manera segura amb carrils bici segregats i no compartint amb el cotxe.
2: O sigui que si vostè hagués pogut incorporar canvis en aquest text, realment el que vindrien a ser aquests canvis són en el tema de les bicicletes, però hi ha altres punts que sí que estan d'acord, no?
3: Sí, vull dir, el tema de l'ordenança de mobilitat, vull dir, posa les sancions, bàsicament, de què es pot fer i què no es pot fer, i aquí estem endavant un ajust tècnic en què s'ha incorporat i s'ha fet més èmfasi amb el tema dels patinets i que no puguin circular per les voreres, que no ho podien fer abans, que el tema que sigui obligatori l'ús del casc o de l'assegurança, però nosaltres el que vam portar al debat és en el rerefons, en com controlem i com fem que la ciutadania pugui moure's amb més facilitat i això es fa amb inversions i amb infraestructura i amb un disseny de la ciutat, no només amb aplicacions d'ordenances i de sancions. Has d'adaptar la ciutat a les noves necessitats de mobilitat i als nous usos del segle XXI.
2: Llavors, el que vostès proposen és justament fer un canvi en les infraestructures.
3: Exactament. L'exemple més paradigmàtic d'aquest mandat és, es parla molt d'aquest, però podríem parlar de molts, però és com l'exemple més visual per a la ciutadania, que és com l'esmantellament parcial del carril bici de l'Avinguda de la Pineda. I el que han fet el govern municipal és fer carrils bici alternatiu que donen més volta i, per tant, que no prioritzen l'ús de models alternatius de mobilitat i aposten per continuar ficant i permetent que es fiquin cotxes als centres amb carrils bicicleta, en molts casos compartits, en comptes d'ampliar la xarxa doncs, de carrils bici doncs, segregats.
2: D'acord, o sigui que vostès estan d'acord en unes parts sí. I en altres, o sigui, els hi agradaria fer unes modificacions o plantejar sí. Unes modificacions...
3: Que no van tant per l'ordenança, sinó van més per la infraestructura de la ciutat. Vull dir, per l'ordenança, evidentment, doncs, podem estar d'acord amb temes puntuals, però el tema està en com després la ciutat on s'ha d'aplicar l'ordenança està adaptada per la mobilitat. I sembla que el que vam traslladar al debat al ple, més enllà de puntualment, de coses d'ordenança que ja dic que no tenen més que són de sentit comú, per entendre's.
2: I també es va aprovar inicialment el que és la modificació de l'ordenança de civisme. Quin és el posicionament de Movent davant d'aquesta actuació?
3: Pues mira, podem parlar del que és l'ordenança i després del que és el model. Pel que fa a l'ordenança, pues una mica el mateix, no? També una queixa molt que hi ha al carrer és que no serveixen les ordenances si després no tenim manera de fer-les complir. Si l'ordenança de civisme castiga els bodellots o castiga l'ocupació de la via pública de manera excessiva, doncs això no pot ser, això s'ha de garantir no només de manera policial, sinó d'haver una convivència cívica, d'haver un sentit cívic, hi ha uns agents cívics que treballen també en aquest sentit, uns agents cívics que nosaltres ja vam defensar i defensem que han de tenir competències més ampliades i han de tenir més capacitat d'acció abans que arribi la policia a sancionar quan pertoqui, sigui corresponent, i també pensem, no, i confiem en el model del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic, el CIEP, que es va ampliar fins a 4 persones, però que des del moment defensem que ja està amb un nivell, un volum de treball i amb una valoració d'èxit en les seves intervencions, on fan de mediadors entre les diferents parts, fan observació a l'espai públic, intervenen també molt bé amb la joventut, fan molt bé molt bona connexió amb les associacions de veïns, però pensem que aquests serveis són els que fan que l'ordenança de civisme sigui ben aplicada i sigui una eina útil. No ens serveix tenir una eina molt bona, que podem dir que s'ha fet un treball, que s'ha millorat, s'ha fet canvis a l'ordenança de civisme, si després no tenim doncs, la facultat, la potestat, la capacitat amb agents cívics, amb el CIEP i, finalment, amb policia, per que l'ordenança es compleixi en la seva totalitat i que la població la faci pròpia i, per tant, no consti, no vagi el tema per intentar buscar sancionar més, sinó intentar que la gent la compleixi millor. No?
2: I ara mateix s'ha obert el període perquè bueno, es puguin presentar al·legacions. No? Realment és com una oportunitat doncs, perquè la ciutadania també participi i les entitats doncs, justament doncs, per l'elaboració d'aquest tipus de normativa. Sí. Què en pensa de tot això?
3: Sí, això mira, de fet és un tema que també va sortir en el debat. Hi ha un informe de l'àrea de participació que recomanava fer un procés participatiu al mes de setembre i després passar a l'aprovació inicial. Aquest equip de govern va tenir la prioritat d'aprovar-la ràpidament el dia 1, es va saltar la part del procés participatiu i el que ha fet és una mena d'integrar-la ara en el que ja és el període d'al·legacions normal. És a dir, el normal seria procés participatiu, s'aprova un model d'ordenança de civisme i després hi ha un període d'al·legacions. El que ha fet el govern és ficar el procés participatiu a l'hora que les al·legacions, per tant, les ha barrejat i s'ha convertit en el mateix. I amb això, doncs, l'oposició doncs, ens conviden a fer, si volem, al·legacions compartides, però com deia, nosaltres tenim amb aquesta ordenança de civisme, doncs, veiem que és de sentit comú, que és correcte, que no hi ha res que ressoni per sobre de l'altre. Sí que és veritat que parla del tema del top manta, que és un altre tema que evidentment s'ha de prohibir, però que la seva solució és molt complexa, però que l'important és després quines eines tens com a ajuntament i on poses el focus perquè aquestes ordenances es compleixen. I és aquí on un govern de conservador, un govern progressista, amb la mateixa eina pot fer un desenvolupament molt diferent per aconseguir els mateixos objectius. Nosaltres pensem que la manera que té més policial, més de criminalitzar, diguem, l'incivisme, doncs pensem que no és tan efectiva, que nosaltres potser tenim una visió més educadora, més participativa perquè la ciutadania faci pròpia l'ordenança de civisme.
2: I una pregunta, presentaran al·legacions o doncs, estan estudiant encara? Quina és la seva...
3: A principi
2: seva?
3: No ens hem plantejat fer al·legacions sobre aquest tema, sí sobre d'altres, que també van sortir al ple, però com deia, pensem que és una ordenança que és bastant de sentit comú i tret d'algun punt puntual, doncs el que preocupa és l'aplicació. En tota manera, no ho descartem i ja dic, sí que hi ha un parell de temes que hem de valorar i ja decidirem.
2: Encara queda l'estiu per anar pensant. Sobre el tema de seguretat i protecció civil, el seu grup va votar en contra del reglament d'armes de la policia i ens agradaria doncs, saber els arguments que hi ha darrere d'aquesta doncs, votació perquè pugui parlar i explicar-nos.
3: Sí, bàsicament es van rebutjar totes les nostres al·legacions en aquest tema, va ser l'únic partit que va presentar al·legacions. Nosaltres, per deixar-ho molt clar, estem d'acord que la policia tingui aquesta eina no a Castelldefels, sinó a tot arreu, però és evident no, que és un tema que genera molt debat públic perquè, malauradament, hi ha molts casos, no es poden dir que són casos aïllats, sinó hi ha bastants casos a Catalunya, per no parlar de tot el territori, on hi ha hagut abusos d'aquesta eina que, ben utilitzada, evidentment és positiva, dona una alternativa que no sigui l'arma de foc i que potser dona una alternativa diferent que no sigui la porra, en casos de suïcidis, en casos d'intents de lesió, d'agressió amb armes blanques, etc. Doncs és una eina que ha resultat i resulta útil i que s'ha de dir que Castelldefels s'utilitza escrupolosament molt bé i no s'han donat cap cas d'aquests. El que passa que el reglament després per fer-la servir és unitari a tots els cossos policials. I aquest mateix reglament, com dèiem abans, doncs, a vegades no s'ha fet servir de manera correcta perquè no està suficientment limitat. Aquí a Castelldefels, després, per sentit comú, pel bon fer de la nostra policia, dels nostres caporals, doncs tenen uns codis que fan servir de manera correcta, com per exemple no fer més de 2-3 descàrregues amb una persona. Però en canvi el reglament que s'aprova no posa cap límit a les descàrregues. Es parla d'aquestes armes que són armes no letals, però clar, si una persona, com li va passar en el cas de l'Aitam o ha passat en altres casos aquí a Barcelona, doncs s'han registrat fins a 10-15 descàrregues per dispositiu del Taser. O, per exemple, no està definit si hi ha un límit d'edat en què es pot fer servir. No està limitat si es pot fer servir amb embarassades o no, amb temes de salut mental. El reglament, nosaltres proposem que en casos de salut mental es prioritzi la intervenció i la mediació no? amb formació especialitzada en salut mental, que en molts casos, amb un abordatge professional, evites el problema. No? En canvi, si no coneixes els temes de salut mental, impressiona molt, pots, sense voler-ho, multiplicar el problema, que la situació escali i després sí que sigui, es requereixi un Taser. Doncs volíem posar aquest bon fer que té la policia local, que coneixem de bona mà, doncs posar-ho negre sobre blanc i que això era la part de les al·legacions. I no el que es va voler vendre el regidor Soler, que nosaltres estàvem en contra de la policia, que no volem policies i que, vull dir, aquest és el debat fàcil que volen instal·lar, però nosaltres volem donar garanties jurídiques a la nostra policia i als nostres ciutadans.
2: I quin hauria de ser, al seu entendre, l'equilibri entre seguretat, prevenció i convivència ciutadana?
3: Bueno, jo crec que l'equilibri és posar tant recursos com es posen en la policia, s'han de posar també en serveis, com deia abans, el servei d'intervenció de l'espai públic, és un element molt bo per cercar la prevenció, perquè intervé amb aquests nuclis que poden ser potencialment conflictius, on hi ha conflictes o potencials conflictes, intervé i fa mediació, i en els casos dels agents cívics, doncs una mica tres quarts del mateix, però amb altres criteris. I vull dir, no, l'equilibri està en el pressupost. Vull dir, i ara tenim un govern que està presumint molt de que s'ha augmentat molt la plantilla de policies. Jo crec que s'ha fet una feina correcta, s'han arribat a poc a poc a arribar amb els ràtios, amb una població que ha crescut molt, un creixement dels efectius policials que ja va començar amb el govern anterior, que nosaltres tampoc hi érem, i és un procés lògic que també té molt a veure amb les tasses de jubilació, que les agències van complir la de jubilar-se i s'han de substituir. Per tant, s'estan engrossant molt les xifres d'equiparar policia amb més seguretat. No? I nosaltres pensem que la ciutat és una ciutat segura, quan s'ha de renovar la policia, però s'ha de fer molt més hincapeu en tot el que té a veure amb la prevenció.
2: Amb el tema del Duprocim, el que sí que va ser aprovat tot per una unanimitat. Sí. I volia saber la importància que té disposar d'un document que coordini aquesta resposta general davant de qualsevol emergència.
3: Sí, bueno, de fet, amb això aprenem tots, perquè jo amb això, el tècnic de protecció civil que dona l'explicació, ho va explicar, és un tema molt tècnic. Doncs, com sabeu, els municipis tenen que aprovar els seus plans de contraincendis, els seus plans contra inundacions, etc. I es anaven aprovant doncs, de manera separada, no? I s'anaven renovant també de manera separada. Tot i que tenen elements comuns, el que fa com s'intervé com s'avisa la ciutadania, com s'actua en poblacions de risc, hi ha diferents punts que són en comú. Llavors, els diferents ajuntaments, o en aquest cas el de Castelldefels, ja va tenir compte de que cada cop que s'ha tocat aprovar un, doncs tracta de que no hi haguessin discordàncies si hi hagués un sentit comú. També es van intentar aprovar de manera conjunta en el seu moment, però ara s'està potenciant des de Protecció Civil de Catalunya doncs, que hi hagi un document únic. No? I el document únic doncs, incorpora tota la part comuna de tots els documents i després té les especificitats per cada tipus de catàstrofe. I després, amb això, doncs, el que genera és que es vagin renovant també totes de manera sistemàtica. Això doncs, facilita molt la feina i dona molta més claretat i seguretat, que al final és el que es busca en situacions d'emergència, doncs, que hi hagi una seguretat absoluta i que estigui tot el més coordinat possible. Doncs, i s'ha de dir, no, en un moment, no, en la crisi climàtica, l'acceleració forçada del canvi climàtic per l'acció del ser humà doncs, s'està portant, i especialment al Mediterrani, fenòmens meteorològics adversos cada cop més forts i cada cop més recurrents. I això a la ciutat s'ha adaptat també, i això també passa per millorar les dunes, més carrils bici, etc.
2: Perquè llavors entenc que el que puc entendre és que encara queda preparar-nos per poder afrontar aquests nous reptes com a ciutat, no? Sí. O sigui, hem d'encara, pel que està comentant vostè, doncs que encara ens queda treball per fer.
3: Totes les ciutats són agents contaminadors, no? L'acció humana és... Llavors, Castelldefels ha de fer la seva part, tot i que Castelldefels tingui l'aire una mica més net que Gavà, doncs tant Gavà com Castelldefels, com Viladecans, com totes les ciutats, han de fer tot el possible per ser ciutats menys contaminants. I això passa, doncs, un tema molt important és la mobilitat sostenible. Per això sempre parlem de mobilitat sostenible, no? Per això pensem també que les ciutats s'han d'adaptar a nivell de les dunes. La platja ha de ser un espai d'oci, però també les dunes ens salven de la inundació dels barris de la platja quan hi ha episodis de pluja. I en canvi, si tenim un turisme totalment desbocat, que cada cop que estem creixent més, si tots són habilitar espais d'entrada a la platja i ja trenquem les dunes, doncs estem trencant aquest equilibri entre la natura i viure a la ciutat.
2: I bueno, ja estem en els últims minuts. Ja ha quedat alguna cosa doncs, en el tintero, com es diria, però m'agradaria saber que perquè un dels punts de més divisió política va ser la recuperació d'ofici d'un bé municipal, el Polígon 6, quina valoració en fa en Movem, i recordem que ens queden pocs minuts.
3: Recorda'm, sisplau, el...
2: Sí, és aquest espai que està ara mateix doncs, ocupat per persones i s'està buscant una solució.
3: Sí, per la gent s'ho ubiqui, és un terreny que està al costat del Canal Olímpic i això doncs, per nosaltres és un exemple de com Castelldefels no té habitatge, no té política per fer habitatge per la gent més desfavorable, i aquest és un exemple com podria ser amb altres famílies potser més vulnerables encara, que estan en situacions en què l'únic que pot fer serveis socials per no tenir els recursos ni l'habitatge per fer política d'habitatge és que els estem acompanyant i expulsant de la ciutat.
2: Doncs, per acabar, quin és el seu missatge? 30 segons.
3: Pues que disfrutin molt de l'estiu, d'una ciutat increïble, gent que surti de vacances, quan tornin la ciutat estarà preparada per seguir gaudint la ciutat, que ara veure les festes majors, que s'apuntin a les entitats de cultura popular, que la gaudeixin, que s'apropin, ara també amb les penyes, no? Que és una iniciativa del govern, és una forma més de participar, així que molts ànims.
2: Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. Bon dia.
3: Moltíssimes gràcies, bon dia a tu.
0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Doncs ha arribat el moment d'apropar-nos a un altre establiment local. Estem a la secció Voltant pel Comerç i el company Miguel Navarro, amb la unitat mòbil de la ràdio, s'han apropat a l'avinguda 305, número 5, per conèixer Yamaha Music School Castelldefels, Cor de Músic. Allà ens esperen la Montse Clotet i la Margarita Cano. Molt bon dia, Montse i Margarita, com esteu?
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs expliqueu-nos com va començar aquesta escola musical aquí a Castelldefels. Quants anys fa que esteu aquí ja?
1: 27 anys.
0: 27 anys, ostres, doncs és una llarga trajectòria aquí. A més, amb el mètode Yamaha, que m'agradaria que ens expliquéssiu una mica en què consisteix.
1: Sí, mira, és un mètode que el que intenta és apropar la música a tothom, sigui de manera professional o sigui de manera més amateur. Doncs té una manera de treballar on s'integren tots els aspectes de la música i s'adapta a l'edat, però que nosaltres, o sigui, es pot adaptar a qualsevol edat. El treball és un treball molt en grup, però també cuidant molt el nen individualment o a la persona individualment. I bueno, comencem des de molt petits, des dels 3 anys fins que vulgueu.
0: Una invitació als nostres oients a poder conèixer aquest mètode d'aprenentatge. Em pregunto, des del principi ja vau néixer amb aquest nom i seguint aquesta metodologia o ha estat al llarg dels anys que heu anat a formant-vos també i decidint apostar per aquest tipus d'aprenentatge?
1: Aviam, vam començar amb el sistema clàssic que tothom ha fet aquí amb els conservatoris, però aleshores també estàvem en contacte amb Yamaha. Mica en mica nosaltres ens vam decantar cap al sistema Yamaha perquè era una manera en què arribaves més a tota la gent, treballaves una mica més amè, el treball és més amè, arribaves més, és més directe. Llavors, mica en mica, ens hem anat acomodant en aquest tipus d'aprenentatge o de treballar.
0: I ara que estem en ple mes de juliol, amb l'estiu, com continueu les classes? Encara oferiu també alguns cursos que es mantenen durant l'estiu o feu una formació específica, un curs d'estiu, conegut amb aquest nom ja tan habitual?
1: Hi ha gent que sí que ha vingut a fer algun curs, sobretot més que res per provar, per després poder continuar ja de cara al setembre. Els nostres alumnes, de fet, han treballat molt durant tot l'any, amb la qual cosa ara tenen ganes de vacances i també se les mereixen. Que al setembre tornem a estar un altre cop aquí amb molta força. El mes de juliol és una mica estar aquí, rebre la gent, nous alumnes, organitzar noves classes i horaris i una mica ensenyar el que fem a la gent que vol integrar-se a la nostra escola.
0: Uh-huh. O sigui, és un moment perfecte per a aquesta entrevista, per convidar els oients que els interessi, és un bon moment per apropar-se i informar-se, i de cara al setembre doncs ens deies que tindreu aquestes noves classes, nous horaris. Com els configureu, els horaris? Ja teniu alguna programació prevista o també depèn de les persones que s'apropin i reorganitzeu i penseu com donar resposta a les necessitats de la gent que demani formació?
1: Els horaris ja estan fets. Sobretot el que són els nens, que són classes en grups, que són classes que estan adequades a nivells i a edats. Llavors aquests grups ja estan fets. I després les classes d'adults, que són potser un procés més individual, doncs ja quan venen anem veient. Però bueno, ja fa un mes que la Montse, més d'un mes que està treballant en horaris i ja està tot enllestit pel setembre.
0: Perfecte, Margarita. Doncs moltíssimes gràcies a les dues per atendre'ns des de Yamaha Music School Castelldefels. Ja hem dit que esteu a Avinguda 305, número 5. Si alguna de les persones ens està escoltant decideix apropar-se, ara mateix quin horari teniu d'atenció?
1: Avui és l'últim dia. Estarem per la tarda, de 4:30 a 8:30. I ja tanquem, perquè a l'agost sí que ja fem vacances i les comencem ja avui. Però ens podeu trucar per telèfon durant tot el mes d'agost, que rebreu contestació bé per mail, bé per telèfon, bé per WhatsApp. com sigui més fàcil.
0: Hem arribat just a temps per aquestes darreres hores de poder s'apropar, sí. I si no, per telèfon o amb l'Instagram que teniu, que la ciutadania us pot contactar i demanar més informació. Doncs moltíssimes gràcies a les dues, Montse Clotet i Margarita Cano, per atendre'ns des de la vostra escola, que ja porta 27 anys aquí a la ciutat, sí, sí, marcant la diferència amb el mètode Yamaha. Doncs que continuen en tot molt bé i ja seguim en contacte fins a una propera ocasió.
1: Mil gràcies, bon dia. Mil gràcies.
0: Bon dia. A vosaltres, bon dia.

dressed in white. See, baby, gonna stay all night.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
2: Les formes del blues. Repasos monogràfics per los discos, història i sus múltiples estils. Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos, las formas del blues. Presentado por Arturo Blasco.

if you would come back home. There'll be no need for me to cry.

0: Bueno, ya lleva la despedida. Las formas del plus se despide hasta la siguiente. Hasta luego.
1: Las formas del blues. Repasos monográficos por los discos, historia y sus múltiples estilos. Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos, las formas del blues. Presentado por Arturo Blasco.
2: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Ben trobat, bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels i benvingut al teu programa, al capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. El capvespre comença avui amb Boys i Tu, Men, i el seu tema I'll make love to you. Et faré l'amor. Tanca els ulls, demana un desig i apaga les espelmes. Doncs aquesta és la teva nit. Et poso una copa de vi. Encenc la llar de foc. Faré qualsevol cosa per celebrar la teva nit, tota la nit. L'amor no existeix si no hi ha tot un plec de detalls amorosos. L'amor, sense els detalls, és com la mar sense la sal. Farem l'amor com a tu t'agradi,

Al capvespre, música per somiar. Bryan Adams et diu ara: tot el que faig és per tu. I do it for you. Si em mires als ulls, veuràs el que representes per mi. Si busques a dins del teu cor i a la teva ànima, allí m'hi trobaràs. Tot el que faig, ho faig per tu. Lluitaria per tu. Mentiria per tu. I sí, fins i tot moriria per tu. Sento ara una melangia calmosa, resignada i plena d'amor. I do it for you. Bryan Adams.

Al capvespre, música per somiar. Freya Ridings està perduda sense tu. Lost without you. Estic dempeus veient com te'n vas. Mai he estimat a ningú com a tu. Em vas dir que volies veure món. I jo et vaig dir, endavant. Però ara, crec que sense tu m'he perdut. Mai vaig pensar que et podia necessitar tant. Eres l'únic refugi segur que mai he tingut. M'estic confonsant. No hauria d'haver deixat que marxessis. Estic perduda sense tu. Lost without you.

Al capvespre, música per somiar. Una cosa tan senzilla, sa que sample thing. La veu és de Ray LaMontagne. Digue'm el que sents, jo puc suportar el dolor. Ja ho sé, digue'm que tornaràs a marxar. Digue'm, una cosa tan senzilla com el que et diu el teu cor. Al meu voltant, tot està grinyolant. A mi, ja m'has fet prou mal. El teu cor és com una flama i el meu com un paper. Soc o sample thing. Ray LaMontagne.

Al capvespre, música per somiar. Podràs sentir l'amor aquesta nit? T'ho canta Elton John amb Can You Feel the Love Tonight? Estic passant tot el dia pensant que aquesta nit estaré amb tu. Podràs sentir l'amor aquesta nit? El meu cor bategarà amb el teu? Junts hem arribat ben lluny i tenim que creure que en endavant serà encara millor. Som com uns caminants que anem sempre amb els ulls ben oberts. Podràs sentir l'amor aquesta nit amb mi? Can you feel the love tonight? Elton John.

al capvespre, música per somiar. Et deixo ara amb un núvol blanc, amb en Lluís Llach. Un núvol blanc, Lluís Llach.

al capvespre, música per somiar. Aquesta nit lloaré l'amor. Tonight I celebrate my love. La veu és de Pivo Bryson i de Roberta Flack. Aquesta nit lloaré el meu amor per tu. Ningú no ens trobarà, doncs deixarem el món enrere. Aquesta nit els nostres esperits pujaran cap a un cel ple de diamants. El sol de mitjanit brillarà només per a nosaltres dos. Veurem com uns vells amics es converteixen en amants. Aquesta nit, aquesta nit. Tonight I celebrate my love amb Pivo Bryson i Roberta Flack.

Al capvespre, música per somiar. Tennessee Whiskey. La veu és de Chris Stapleton. El whisky de Tennessee era l'únic amor que havia conegut. Però abans d'arribar a tocar el fons, tu em vas rescatar. Tu ets tan suau, tan dolça i tan entremaliada com el whisky de Tennessee. Tu em vas donar el teu cor i jo no el vaig pas desaprofitar. Ets per mi com una droga. Ets molt millor que el whisky de Tennessee. Tennessee Whiskey, Chris Stapleton.

Al capvespre, música per somiar. El fum entra als teus ulls. Smoke gates in your eyes. Barbra Streisand. Els amics em varen preguntar que com sabia que el meu amor era verdader. Vaig respondre que alguna cosa dins meu m'ho deia. Quan el teu cor està encès, tu te n'has de donar. El fum entra als teus ulls. Però avui el meu amor ha marxat i estic sense ell. Ara els meus amics es riuen de mi. No puc amagar les meves llàgrimes. Quan mor una flama, el fum també entra als teus ulls. Amiga, amic, t'espero la propera setmana. Tot desitjant-te dolços somnis, bona nit i que et cuidis. Smoke gets in your eyes. Barbra Streisand.

0: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Al capvespre.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels.
4: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a una Villes. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. You know what?

0: first.
1: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
2: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Indianàpolis.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.